0: sindicats Renfe i Adif, i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ferits mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
1: Esports. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
0: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, La situación es de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
0: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
0: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Sira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
2: 3Cat Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Anna Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi i Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Fuente.
0: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'ha d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les penyes de Riglos a Osca, que afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, d'on s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podia haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se el menjar. I a tot això i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareix espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
0: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
0: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112, on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba tres dies després de la mort dilluns d'un altre home, de 83 anys, mentre es banyava en una platja de Roses.
0: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina del Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i, malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat tres ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià amb més soldats que mai ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
0: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de repressió i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vivero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
0: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, cinc estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
1: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició,

0: l'esglaó, el primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambiciosos i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
1: Aquest dimecres l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
1: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
3: 3CAT Info. Són 2:45.
4: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en

0: plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
1: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. I a l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'europeu de Leipzig.
0: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brugets.
2: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nostra prioritat ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
2: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
2: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el cas de niñas, és que la immensa majoria d'elles nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificació muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
6: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Robert Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
8: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
7: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
9: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
7: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: Malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
7: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del parc natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
10: És molt possible que hi hagi un retorn, i diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
7: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
11: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
7: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
12: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament, avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
7: Tots coincideixen al destacar el cinisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la seuvella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la seuvella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
14: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
13: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
15: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
16: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al cinquè aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
17: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
18: Cuando el régimen fascista estadounidense aprecia el genocidio contra el que propone, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sea esa vida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
0: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
19: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
20: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país, o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
5: Tresca Info.
0: Tres quarts i dos minuts, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
21: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
22: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
21: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
22: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
21: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
23: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
24: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
25: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT
2: és un problema, perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
24: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
3: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
4: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
3: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
8: Hemos un comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar tot el consum. Vam tindre amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va donar, no mos va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Isavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
6: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
8: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una nostra intervenció. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
6: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
25: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
25: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments que m'han quedat també, que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
5: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
26: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
7: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
26: La santcugatenca Jael Segura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
9: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
26: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Huck també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Huck ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
10: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España individual es algo que no me imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
26: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
11: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular mentrestant bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ferits mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3Cat Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3Cat Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 7% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubí Minyoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Anna Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi i Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una pilada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'ha d'anar molt a compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se el menjar. I a tot això i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, fa baixar molt els preus, i això et dispara doncs, el vespre nit, és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112, on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de l'Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. I acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de repressió i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vivero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, d'ara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que s'entén de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canviés les regles, ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival. 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
3: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
4: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més a

0: a Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rasilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
1: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
0: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
2: 3CAT Info. Són 3:45.
3: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
0: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final

0: dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham i a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'Europeu de Leipzig.
1: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes contaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brugets.
2: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nostra prioritat ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
2: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
2: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
6: El 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
8: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
7: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Anna Gómez, demana responsabilitats pel caos.
9: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
7: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: Malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
7: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
10: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
7: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
11: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
7: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
12: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament, avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
7: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
1: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la seuvella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la seuvella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
14: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
13: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
15: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
16: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
17: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
1: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
18: Cuando el régimen fascista estadounidense aprecia el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sea esa vida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
1: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
19: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
1: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
20: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
1: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
5: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara a aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
5: 3CAT Info.
1: 3:15, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels combois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
0: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
3: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
0: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
3: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
0: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
22: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Bosoms.
23: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
24: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
23: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
1: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
25: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
2: per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es menja en el local sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
25: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
1: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
6: Tenemos un comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar tot el consum. No tindré amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va donar, no mos va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Isavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
4: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
6: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis. No ha sigut hospitalitzat ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
4: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
5: 3CAT Info.
1: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
8: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
1: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
8: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, que m'han quedat també, que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
1: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
5: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
7: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
9: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
10: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
11: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja ha estat un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
10: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
12: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya de individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues, aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
10: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
13: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ferits mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura-Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Marit, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nostra prioritat ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Sira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Anna Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt d'eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions del govern pel caos ferroviari de l'eclipsi i Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt a compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podia haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se el menjar. I a tot això i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareix espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina del Castelldefels al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents, amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de l'Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Biberó. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canvies les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
3: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
4: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambiciosos i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Aquest dimecres l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons.

0: perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
1: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Lluïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
0: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
2: 3CAT Info. Són 4:45.
3: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
0: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. I a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'Europeu de Leipzig.
3: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més,

0: Ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brugets.
1: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
2: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles de identificación, localización e identificación.
1: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
3: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situación es de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
1: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
3: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
1: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
5: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Rubén Minyoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
7: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
6: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
8: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
6: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: Malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
6: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del parc natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
9: És molt possible que hi hagi un retorn, i diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
6: La capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Marc Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
10: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
6: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
11: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament, avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
6: Tots coincideixen al destacar el cinisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el cinisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la cervella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la cervella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
13: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
12: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
14: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
15: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, al vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
16: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
17: Cuando el régimen fascista estadounidense aprecia el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todos los días el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
0: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
18: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
19: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
4: Tresca Info.
0: Tres quarts i dos minuts, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
21: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
2: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
21: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
2: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
22: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
23: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporal d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
24: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
23: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la inspecció de treball.
0: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
25: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
26: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
25: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
1: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
3: Hem un comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum. Vam tindre amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica del que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va donar, no mos va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Zabarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i no vam detectar la incidència prou aviat.
1: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
3: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades. Però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
1: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
5: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molts sentiments i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
5: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments que m'han quedat també, que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
4: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
8: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més e intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
7: La santcugatenca Jael Sakura Bastuer no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastuer ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastuer en declaracions al portal Carrer Lliure.
9: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpida, s'han fet national records, s'han fet
6: rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
7: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres. Canadà també s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
10: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba, y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7, o sea que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
7: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
4: Tresca Info.

0: Són les 5.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular mentrestant bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos cremaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hug es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Marit, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Sira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Anna Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi i Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una pilada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i qui n'assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt a compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se al menjar. I a tot això, i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareix espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i en principi Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran o recuperarem els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina del Castelldefels al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, havien aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Pràcticament un quart i cinc, setge, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents, amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vivero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més, no?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canvies les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
3: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Aquest dimecres l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rasilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al

0: modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetal Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
1: 3CAT Info. Són 6:15.
2: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
0: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. I a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'Europeu de Leipzig.
2: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes frontaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid,

0: refugiats.
1: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
2: Que nostra prioritat ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles de identificación, localización e identificación.
1: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
3: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
1: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
3: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
1: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
5: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Boigues.
6: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
7: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
6: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
8: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar fagin, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
6: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: Malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
6: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del parc natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
9: És molt possible que hi hagi un retorn, i diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
6: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
10: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana han vist la presència de molta gent.
6: El Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi, és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
11: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament, avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
6: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: i satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la seuvella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la seuvella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
13: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
12: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
14: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
15: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
16: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
17: Cuando el régimen fascista estadounidense arriesga el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sea esa vida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
0: Díaz Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
18: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
19: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia Pacífic.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran o recuperarem els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara a aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
4: 3CAT Info.
0: 3:15, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
21: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
22: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho,
2: i el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
21: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
2: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
21: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
3: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Bosoms.
22: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
23: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
22: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la inspecció de treball.
0: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
24: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
25: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
24: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
26: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
27: Hi ha un comunicat
1: comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar també el consum. Vam tindre amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració. I el cremat no mos va donar, no mos va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Zavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
26: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
1: Les 30 persones o 40 així també amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
26: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
5: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
5: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, ja m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
4: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
8: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
7: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
9: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja ha estat un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
7: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competiran diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
6: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues, aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
7: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
4: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular mentrestant bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ferits mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Marit, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubí Minyoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Fuente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'ha d'anar molt a compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, en aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se el menjar. I a tot això, i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8Cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareix espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: A El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
3: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina del Castelldefels al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: pràcticament un quart i cinc, setge, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
20: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
19: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
21: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
22: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. I acaba.
21: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
23: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
24: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
23: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canvies les regles ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
4: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més e intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Aquest dimecres l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
5: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
2: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diversos modalitats de l'heptatló femení. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat

0: ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
1: 3CAT Info. Són 7:15.
2: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil l'empeny al govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
0: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. I a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'Europeu de Leipzig.
2: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes puntaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización y

0: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
1: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
0: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
1: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
0: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
4: 7% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
3: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Rubí Minyoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
6: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, en Renfe, com a DIF, entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
5: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
7: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
5: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
3: Malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
5: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del parc natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
8: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
5: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
9: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
5: El Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi, és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
10: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? I després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
5: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
3: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seovella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seovella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
12: L'eclipse ha generat un un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
11: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
2: 3CAT Info.
3: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
13: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
3: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
14: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
3: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
15: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
3: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
16: Quan el règim fascista estadounidense agressa el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sea esa vida, por muy difícil que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
3: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, La gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
17: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
3: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
18: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
3: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia Pacífic.
2: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
19: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
2: 3CAT Info.
3: 3:45, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
21: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
20: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
21: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
20: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
3: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
0: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
3: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
1: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporal d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
22: L'inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
1: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la inspecció de treball.
3: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
23: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
24: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
23: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
3: L'aigua de l'aixeta d'Isabarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
25: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
26: Hi ha un comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar també el consum. Vam tindre amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va donar, no mos va avisar. També a més hi ha de festa major i Isabarre i hi ha molta gent al poble fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
25: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
26: Les 30 persones o 40 així amb els dies així afectades però ha sigut una nostra interès lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
25: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
4: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
3: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
4: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, Spider-Man ha quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
3: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
2: Esports.
3: Amb en Pau Dax.
5: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
6: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
5: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
7: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpida, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja ha estat un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
5: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Abeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. El concurs complet Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Huck també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Huck ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres d'esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
8: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España de individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
5: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb calor una vegada més. 20 graus a Vic ara mateix, 22 a Balaguer, 23 a Móra d'Ebre. Unes altes temperatures que facin que el risc d'incendi sigui molt alt a més de la meitat del país. Enric Agut, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Freddy.
0: Quina és la previsió per avui?
1: Doncs mira, com tu has comentat, el dia arrenca amb temperatures altes, farà molta calor, és un dia de calor pesada, sufocant a l'interior sobretot, a la costa molta xafogó, les màximes poden rondar a moltes viles i poblacions interiors, als 37-38, s'arribarà novament als 40 a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb una jornada marcada per un matí de sol, i a la tarda, un dia més, apareixeran alguns ruixats i tempestes molt irregulars, no seran generals, cap al nord i també a l'oest del país. Per cap de setmana la temperatura baixa, però encara no es normalitzarà i a les mapes ho mouen fins a dijous, divendres de la setmana entrant. Anirà baixant, però la normalització encara es fa esperar, malauradament, perquè ja estem bastant cansats. Barcelona ara mateix 29 graus, al centre, a Tarragona 25, Lleida 23, Girona 22, totes per damunt dels 20.
0: Gràcies, Enric, fins ara, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquest panorama de calor, com deia ara, perdoneu, l'Enric Agut. Perdó, puja, puja la música, puja. Tot bé, perdoneu, només m'he ennuagat una mica. El que anava a dir és que la calor aquesta que tindrem aquestes pròximes hores, encara haurem d'esperar una mica a que la calor sigui l'habitual per aquesta època de l'any. No vol dir que no deixi de fer calor, però farà la calor habitual en un mes d'agost, no aquestes altes temperatures que tenim ara mateix. Això es tradueix en que 525 municipis de 37 comarques de Catalunya ara mateix estan en risc molt alt d'incendi. És veritat que no n'hi ha cap en risc extrem, com estàvem, per exemple, al principi de l'estiu, però sí en risc molt alt d'incendi. De fet, tret del Pirineu Occidental, hi ha perill d'incendi a pràcticament tot Catalunya.
2: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Insistim en això, eh? Prudència avui pel que fa als incendis, pel que fa al risc d'incendis, perquè és molt alt a pràcticament tot Catalunya, tret del Pirineu. Un escenari dels incendis que ha millorat notablement en comparació al que era al principi del mes de juliol, però val la pena no abaixar la guàrdia, com advertia el subinspector dels agents rurals, Josep Vilalta, en declaracions d'aquesta casa. Aquesta situació s'hi suma al fet que avui és divendres i demà és 15 d'agost, i això vol dir moviment a les carreteres. És una de les últimes sortides de l'estiu, sobretot a partir d'aquest migdia i a primera hora de la tarda. Ahir, de fet, tornar a tenir cues importants, és veritat que va ser per un accident, a l'AP7, de fins a 16 quilòmetres de retencions vam arribar a tenir entre Olèrdola i Subirats en direcció a Barcelona per un accident. I avui continuarem parlant de les conseqüències no ben bé de l'eclipsi, sinó de tot el caos que es va viure, bàsicament, en algunes estacions de rodalies del sud del país, després que acabés aquest fenomen. Aquest era el so de les cues que hi havia a l'estació de Tarragona. Recordem que l'estació la van haver de tancar per seguretat perquè estava plena de gent. Els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per evitar aglomeracions a les andanes. Renfe havia programat un sol tren de tornada a Barcelona, diguem-ne, de Tortosa, després de l'eclipsi. I arran d'això, doncs, es comencen a acumular les peticions de responsabilitats. Per exemple, el propi alcalde de Tarragona, que reclama a Renfe i a DIF responsabilitats. Què diu Renfe? Doncs que no és una qüestió de voluntat. És una qüestió de capacitat. No tenim prou trens, ens van dir.
3: 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: És el que deia David Andrés, que és el gerent d'operacions de Rodalies en declaracions aquí, al matí de Catalunya Ràdio, tot just ahir. És un problema que no tenim trens. Encara que volguéssim, ens van dir, encara que volguéssim, no podríem fins i tot posar més trens en aquesta línia, a la línia de tornada de la zona de l'eclipsi del sud del país, perquè no hi ha aquesta capacitat. En fi, avui ho parlarem al matí de Catalunya Ràdio, ho abordarem a l'Àgora amb el Manel Nadal, que és secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern de la Generalitat, algú que fa molt de temps que coneix les infraestructures del país i amb qui mirarem de treure'n l'entrellat d'aquesta història. On el caos també continua és a l'aeroport de Catània, Sicília.
4: Nessuno, ha vist nessú de la regione siciliana, non ho visto nessuno che ci desse indicazioni, visto solo un gran caos, un sacco di passeggini e seggiolini abbandonati.
5: Non è questo Odissea, è una tragedia. Non si può fare un aeroporto sotto le pendici dell'Etna. Questo è il risultato di un'idea che fu e di un'idea che noi oggi piangiamo.
0: són algunes de les passatgeres. No es pot fer un aeroport a sota de l'Etna, deia una d'elles. L'aeroport de Catània ja fa una setmana que està tancat per l'erupció del volcà. Això ha afectat 100.000 passatgers i fins almenys avui a les 10 del matí l'aeroport de Catània seguirà inoperatiu, tot i que el tancament de l'espai aeri en aquella zona encara es podria allargar ben bé durant tot el dia. Per cert, que els vols de la ruta Barcelona-Catània de Vueling ara operen des de Palerm. Tot això mentre un dia més tindrem els ulls posats a Ceuta.
6: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: És el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, amb una frase amb la qual volia donar dos missatges. Un, una vegada més rebaixar qualsevol problema diplomàtic que pugui haver-hi amb el Marroc. Passi el que passi, hi ha la voluntat ferma del govern de Pedro Sánchez de no generar problemes, tot i que el Marroc va dir que no veuria malament en algun moment anexionar-se a Ceuta i Melilla. Ara aquestes declaracions del ministre Marlaska d'alguna manera calmen els ànims una vegada més i diuen que amb el règim del Marroc, amb el govern del Marroc, no hi ha el més mínim problema. Aquesta és una de les intencions i l'altra dient que els dos partits, els dos països, els dos governs, van absolutament units en intentar evitar una nova entrada massiva de persones que en teoria està convocada a les xarxes per aquest cap de setmana, de fet per demà. El govern espanyol ha enviat més policies a Ceuta i a Melilla i també s'ha reforçat la seguretat de la frontera amb més tanques i més concertines. Avui parlarem d'aquesta història amb Marga Herrero. Ella és investigadora d'una empresa que es diu Golden Owl, que depèn de la Universitat d'Alacant, que ha monitoritzat les xarxes socials marroquines després de l'entrada del 30 de juliol. Ells consideren demostrat que aquella entrada va ser absolutament organitzada, que no va ser espontània. Li preguntarem per això i li preguntarem també per què diuen les xarxes de cara en aquesta possible convocatòria de demà 15 d'agost. Tot això quan encara hi ha desenes de milers de menors, desenes de menors als carrers de Ceuta. Deien milers perquè amb això es va quedant cada vegada més en evidència que aquest miler de menors que continua a Ceuta, que va dir el govern espanyol, doncs són bastants, bastants més. Les ONGs diuen que alerta perquè això està empitjorant molt.
7: Son ya casi dos semanas que han transcurrido desde la llegada de todos estos menores y cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: És el que ens deia aquí a Catalunya Ràdio Raúl Arnaiz, cap d'operacions de Save the Children. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però també ens fixarem en la situació d'Olost, al Lluçanès. Allà no tenen aigua. O bé, en tenen, però no la poden fer servir ni per beure ni per cuinar. L'Ajuntament recomana als veïns ni beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta perquè fa temps que no plou i això ha provocat que l'aigua del pantà i els pous estigui estancada fins al punt que pot ser perillosa.
8: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè en caient tempestes des de tot el nostre entorn, però aquí on ens hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: Era l'alcalde d'Olost, Gil Salvans. I malauradament també hem de parlar de dos ofegaments en menys de 24 hores. Un home de 78 anys que ha mort a la platja de Palamós i una dona de 85 anys que ha mort en una piscina de Castelldefels. Sumant aquestes dues víctimes són 30. 30 les persones que han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. I també de les últimes hores hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per assaltar i agredir un influencer de Tunísia que estava allotjat en un Airbnb de Barcelona. Els assaltants, a més, van gravar les imatges i les van enviar a amics i familiars de la víctima exigint-los diners a canvi d'alliberar-lo. Ho llegim avui a La Vanguardia, també ho explicarem. I aquest cap de setmana torna a la Lliga, tot i que no juga en cap dels grans equips, no juga el Barça, el Madrid, l'Atlètic Club, la Reial Societat, no juga el Betis tampoc. Ja sabeu que la Lliga va oferir als partits que tenen jugadors, que tenien jugadors a les semifinals del Mundial, ajornar els partits de la primera jornada. L'Espanyol, en canvi, sí que juga diumenge contra el Llevant, i això mentre el Mercato també presenta novetats.
9: Bueno, antes de recibir, ya sabía que Miquel estaba corriendo,
0: Hi ha principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres, en principi per 50 milions de dòlars. I ja que parlem de milions, aquest cap de setmana arrenca la D23, és la gran convenció de Disney on explica les seves novetats.

0: Així arribem a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Jofre Llombard, Meritxell Benedí, Sònia Andolf, Ignacio Rigau. I quan falten 4 minuts per un quart de 8, Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, com esteu? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Blindades.
3: Les fronteres entre Espanya i el Marroc de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà.
4: A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant, com la de la platja del Tarajal, i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho. Donen credibilitat a les crides que corren per les xarxes.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos, i a Melilla el govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
6: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
5: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs sobre això que deia la Paula, un advertiment.
7: De Save the Children sobre la situació precària de molts nens, alguns de 10 i 11 anys, als carrers sense que se'ls hagi ni identificat ni atès. Ho ha explicat el director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, en declaracions a 3CAT Info.
8: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: I avisar que el retorn dels menors al Marroc i el reagrupament familiar que defensen Espanya i Rabat no serà gens fàcil.
8: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
4: La llei obliga a respectar l'interès del menor abans de retornar-lo.
0: I bloqueja.
7: El PP, el debat sobre el repartiment dels menors de Ceuta.
0: Àlex Giral Robert.
9: Els responsables dels governs autonòmics pilotats pels populars van rebutjar i incloure la distribució dels infants i joves cap a la península a la pròxima reunió sectorial d'infància el dia 27. I és que el Ministeri i les comunitats van fer una primera reunió tècnica que ja va comptar amb el boicot anunciat de Vox. Per Jaime de los Santos del PP, debatre no val la pena perquè els menors ja haurien d'haver tornat al Marroc.
10: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
9: Des de la Moncloa afirmen que bloquejar l'intercanvi d'opinions és sinònim de falta d'arguments i reiteren al PP que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana responsabilitat.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a Renfe i a DIF pel caos que es va viure després de l'eclipsi a l'estació a milers de persones que no podien tornar a casa per la falta de trens. Diu que la situació va ser inadmissible.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
11: L'alcalde socialista diu que encara esperen que algú expliqui què va passar realment perquè generés aquest col·lapse.
12: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
11: Viñuales demana a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers de tren del Corredor Sud. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquesta manera, exigeix explicacions.
4: L'oposició de Salvador Illán demana al govern pel caos ferroviari el dia de l'eclipsi.
0: Txell Garriga.
13: En una bateria de preguntes registrades al Parlament, Junts demana pel responsable del dispositiu de trens i insta l'executiu a respondre si, segons ells, n'hi va haver prou. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen també al govern d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això mentre el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes a Rodalies com per la fallada elèctrica dimecres a la torre de control del Prat.
14: Si hay unos responsables de lo que pasó en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
13: Els comuns, per la seva banda, volen saber què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de vuit, risc molt alt d'incendi.
7: Avui, en 525 municipis de 37 comarques, el terreny està molt sec i les temperatures són extremes.
0: Montse Poblet.
2: No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, a Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
15: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
2: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'això, molt debilitats.
3: Més del 10% dels arbres de Catalunya hi són vulnerables als temporals i als incendis.
0: La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
16: Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això els hi resta resiliència davant de fenòmens extrems. Jorge Heras, del Departament d'Agricultura, n'assenyala les causes.
17: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
16: Per això defensen una millor gestió forestal i més seguiment dels boscos. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aigua de l'aixeta.
4: L'Ajuntament d'Olost al Lluçanès recomana als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglà no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta. La falta de pluja ha provocat que l'aigua tingui un excés de manganès.
0: Més detalls, Maria Costa.
3: Olost i Santa Creu de Juglà depenen de l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca. Com que últimament no hi ha plogut, l'aigua està estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tinguin un excés de manganès. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
18: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesa groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet hi ha gent que s'emprèn com a medicament pels ossos, i necessitem concentracions molt elevades perquè generi problemes, no estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre, que és la terbolesa, els consells són aquests.
3: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona més amb indústria i també granges. Per tot plegat s'ha demanat a la població reduir el consum d'aigua. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un nou ofegament.
7: Ahir a les platges catalanes, un banyista de 78 anys va morir a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà.
0: Girona, Maria Rovira.
19: Es va rebre ahir al matí un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però al final no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malauradament també continua augmentant.
3: El balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia, el nombre de morts puja a 281 i es comptabilitzen 379 desapareguts.
4: El govern colombià anuncia un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat mentre els equips de rescat esgoten les opcions de trobar supervivents entre la runa.
0: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
20: El primer que busquen els qui ho han perdut tot és menjar i les cues per fer-se amb una ració són llargues. Les olles bullen intensament per donar de menjar als centenars i centenars de damnificats que el terratrèmol de dilluns passat ha deixat en aquesta zona de Colòmbia, de l'Eix Cafeter. Una desena de camps de refugiats omplen les places de la ciutat de Pereira en un trencaclosques de desesperació i voluntariat.
21: Principalmente ayudando a todos los necesitados, siendo voluntarios, viniendo a cuadrar ropa, repartir comida para perro, comida, medicamentos, todo lo que tenga que ver con ayudas humanitarias.
22: Aquí en esta parte no hay presencia de la administración, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional, absolutamente nada. Esto lo han hecho los sindicatos, los trabajadores, los colectivos sociales.
20: Famílies amb canalla busquen roba. Els més petits són els més vulnerables en tragèdies humanitàries i catàstrofes naturals com aquesta. Amb jocs i pallassos es busca fer-los costat. Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Erupció volcànica.
7: De l'Etna a Sicília, l'erupció del volcà actiu més alt d'Europa afegeix un al·licient visual extraordinari als turistes que visiten l'illa, però el tancament de l'espai aeri per culpa de les emissions de fum i cendra ja ha afectat uns 100.000 passatgers a l'aeroport de Catània.
3: En l'última setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat programat més de 700 vols a l'aeroport de la segona ciutat de l'illa, situada al Pau de l'Etna. Això ha tensionat l'aeroport de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència de Barcelona. La companyia Vueling, que habitualment vola tant a Palerm com a Catània, ha concentrat ara totes les operacions a la capital siciliana.
0: Pluges torrencials.
4: Almenys 4 persones han mort al Japó pels aiguats a la prefectura de Shiba, que inclou la capital del país, Tòquio. Es tracta, segons les autoritats, d'unes pluges de rècord sense precedents que han afectat la circulació per carretera i per tren i que bloquegen milers de passatgers a l'aeroport de Narita, el segon de la capital.
0: 5 dies de setge.
7: De colons jueus contra un grup de palestins a Cisjordània que ha provocat, de moment, l'evacuació dels palestins.
3: L'exèrcit israelià, fins ara passiu, ho justifica per protegir-los i mantenir la seguretat, però no ha fet cap detenció.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
1: En lloc d'expulsar els colons que assetgen les cases palestines de Qusra, els soldats israelians van optar per ocupar les cases en qüestió, expulsant els residents, en principi de manera momentània, per així reforçar posicions i poder lidiar millor amb els colons. L'alcalde de la població, però, no se'n refia.
5: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
1: El cas cada dia agafa més volada internacional. L'ambaixador nord-americà a Israel, Mike Huckabee, qualifica aquests colons com a terroristes, però allà segueixen. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc entre el Japó i Rússia.
4: Per la primera visita ahir del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag que el país nipó reclama històricament.
0: Clàudia Serra.
6: La disputa es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable, mentre que Rússia insisteix que les illes li pertanyen per raons legítimes. Sanae Takaichi, primera ministra japonesa.
23: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional.
6: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, i Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:22, detinguts.
7: Al sud del Segrià, 33 treballadors temporers acusats de suplantació d'identitat en empreses de fruita.
3: La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la policia continua oberta per detenir els caps de la xarxa.
0: Lleida, Pere Joan Álvarez.
24: La sospita és que els detinguts suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Des de la Unió de Pagesos han recordat que fa anys que alerten que per les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Som ruralitats.
4: 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal.
7: Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que ha rebut una ajuda del Fons de Transició Nuclear de la Generalitat per dinamitzar econòmicament i socialment aquestes comarques.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
25: Bon dia. Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, però també econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local. Ho fan a través d'iniciatives que promouen l'ocupació social i laboral vinculades a l'agricultura, garantint el relleu generacional i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella, la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, temia que l'escola del poble acabés tancant per falta d'alumnat.
26: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys t'ho pots trobar en 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els ulls a nivell de junta de la cooperativa, de dir, bueno, va, intentem fer alguna cosa. I si surt bé, pues, haurem fet alguna cosa.
7: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts per arribar a 7:45, anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
27: Bon dia.
0: Ferran Torres serà jugador del PSG oficialment aquest cap de setmana.
27: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CatInfo. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Amb aquesta maniobra, el Barça s'estalvia pagar al Manchester City 8 milions si hagués renovat el davanter. També en futbol, la Supercopa d'Espanya es disputarà del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid, i la competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. I també en futbol, aquest cap de setmana comença la Lliga. Diumenge l'Espanyol s'enfrontarà al Llevant i a segona divisió duel català entre el Girona i el Sabadell. El Barça femení jugarà demà un amistós contra el Manchester City i el masculí diumenge contra el Basilea.
0: Mentrestant, dia complicat per als catalans a l'europeu d'atletisme.
27: La santcugatenca Jael Bastuent no va poder passar del setè lloc a la final dels 200 metres llisos, es va quedar 4 dècimes del podi. A les semifinals dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar dels 2 minuts, però no es va poder classificar per la final perjudicada per una cursa accidentada.
8: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs que he estat allà fins al final.
27: I el barceloní Oriol Sánchez es va retirar per lesió de la seva sèrie dels 200 metres. Avui competiran diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente.
0: I Luna Huck, un altre cop ha tocat la medalla.
27: En l'europeu de natació de París, l'equip espanyol dels 4% lliures ha acabat en quarta posició. Huck ha estat el més ràpid en els 100 metres que ha nedat. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, es classificava per a la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya.
9: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España de individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
27: Avui nedaran Nilka Davall, els 50 metres brasa, la mallorquina Estela Tonraz i la barcelonina Irene Círcoles, i els 4% lliures mixts estan convocats els catalans Luca Huck i en Florencio Nayara Sobreviela i també Irene Círcoles.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
11: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
12: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que vale. Diem els catalans.
11: Tornen els draps bruts.
13: Jo crec que el pitjor clar que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
11: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
10: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
11: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
14: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
15: el 13 de setembre del 1944.
14: I el número de la sort, el...
15: 11.
14: Avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Joan i companyia.
28: Que em posi la música i recitaré una poesia en català.
29: Soy artista de revista y tengo la cosa con mucha pista.
0: Home!
5: Aquesta setmana que hem començat està dedicada a la poesia en català.
30: Sí, però sí, com que ahir hi havia tota la muda de l'ús del Barça, doncs us veu passar la poesia per...
5: Home, no, és igual. Hem començat la setmana, hem començat la setmana per dimarts, que no passa res.
30: Vale, fem el que vulguem.
5: És estrany que aparegui

0: el cor, super mercat.
1: Hòstia, que és, no, és bona aquesta. I compte,
2: rima, perquè has rimat supermercat
0: amb supermercat.
2: Amb supermercat.
0: I ara he afegit, si tu en mi t'has fixat, per tu jo sóc l'indicat. M'agrada molt l'indi cat canto.
3: Dos quarts de vuit.

0: Avui és divendres i som a les portes d'un cap de setmana en què tornarem a mirar cap a Ceuta, també cap a Melilla, per la possibilitat que hi pugui haver un nou intent d'entrada massiva des del Marroc. Hi ha una crida a les xarxes socials que les autoritats es prenen molt seriosament, fins al punt que tant el govern espanyol com el govern del Marroc han fet i han ampliat un dispositiu fronterer, han ampliat el dispositiu fronterer. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
1: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, mentre les ONGs consideren que la xifra oficial de 1.900 menors identificats a Ceuta, que es queda molt, molt curta, i de fet denuncien les condicions que estan vivint.
2: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
0: És el que deia Raúl Arnaiz, que és el director d'operacions de Save the Children al voltant dels menors que queden a Ceuta. Mentrestant, a Catalunya encara cueix el col·lapse de Rodalies a Tarragona després de l'eclipsi. L'Ajuntament de Tarragona demana obertament explicacions a Renfe i a Adif. L'oposició al govern de Salvador Illa també li reclama més explicacions i detalls de per què no s'havia previst aquesta situació. I mentrestant, els agents rurals demanen màxima precaució per l'elevat risc d'incendi. Tenim més de 500 municipis ara mateix a Catalunya amb un risc molt alt.
3: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: És el que deia Josep Vilalta, subinspector dels agents rurals. I encara sobre les altes temperatures, o més exactament sobre la sequera, l'Ajuntament d'Olost, el Lluçanès, aconsella als seus veïns que no facin servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
4: Aquest cap de setmana serà oficial la sortida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros i la Supercopa d'Espanya, que disputaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid, es jugarà del 2 al 7 de febrer a Istanbul.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, Enric Agut, bon dia.
5: Bon dia, aquest divendres marcat per la calor. Calor intensa, de canícula, amb màximes que poden rondar molts indrets als 37-38 graus, a Ponent arribar als 40, també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la mateixa costa, algunes xifres de 35-36, és el cas de Barcelona. De fet, pràcticament tot el país està amb avís per calor, calor intensa. En algunes comarques el perill és alt. El Taronja, el Baix Empordà, moltes comarques de Barcelona, també del centre del país, de Ponent i també del nord de Tarragona. Un matí de sol, a la tarda apareixeran un dia més alguns ruixats i tempestes irregulars. I pel cap de setmana la temperatura baixarà, però encara no es normalitzarà.
0: Gràcies, Enric Agut. La mobilitat a aquesta hora, Marisa Gil, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora hi ha 20 minuts de retard en la línia R11, la que va de Girona a Barcelona, en sentit sud. També 10 minuts de retard a la R14, la línia que uneix Barcelona i Lleida, en tots dos sentits, i de 8 minuts als trens de la R15, la línia que uneix Reus i Barcelona, també en tots dos sentits. També hi ha retards de 116 minuts de mitjana a la R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, tot i que respecte a la freqüència de pas habitual a la línia. D'altra banda, s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir el servei estava suspès per una incidència als sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga. D'altra banda, a l'aeroport del Prat continuen els retards en les sortides dels vols. La majoria són d'entre 5 i 15 minuts. Destaca el vol d'EasyJet amb destinació a Londres, que havia de sortir a les 7:10 i ho farà a les 8.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres, Mariluz García, com ho tenim? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs la circulació fluida, però hi ha algunes incidències que han passat aquesta matinada. A l'AP7, un carril tallat i un d'obert a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona per un accident de les 6 del matí. A l'autovia 2, un sol carril obert a Pallejà, direcció Lleida, per l'incendi d'un vehicle ahir al vespre. I pas alternatiu a la C15, Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, perquè a les 5 de la matinada hi ha hagut un altre accident.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.

0: Ara mateix passen 5 minuts de 7:45. Com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara que per fi hem deixat enrere l'eclipsi, la crisi de Ceuta torna a ser protagonista de les portades dels diaris.
1: El Mundo i el País obren edició fixant-se en el Marroc, que ha desplegat l'exèrcit per prevenir més assalts de migrants. Rabat ha reforçat la frontera del Tarajal davant la crida de xarxes d'una possible nova entrada massiva demà.
2: En el seu editorial, el País posa el focus sobre els menors migrants no acompanyats. Diu que es troben en una situació de vulnerabilitat extrema i que han de ser la primera prioritat a resoldre. El diari assegura que no es pot repetir la situació del 2024 quan centenars de menors van quedar atrapats a Canàries durant mesos pels enfrontaments polítics pel seu trasllat a la península.
1: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en la rectificació del govern de Sánchez, que admet que ara ho ha admès que van entrar 80.000 persones i que en queden 5.000 per retornar. En el seu editorial demana rapidesa en la solució d'una crisi que titlla d'insostenible i que s'està allargant més del convenient.
2: L'ABC també posa el focus sobre el retorn de migrants menors. Diu que Ceuta tem que hagi d'assumir la tutela de fins a 4.000 menors i destaca que 350 nens i adolescents han arribat les dues últimes setmanes a Melilla.
1: També trobem altres temàtiques a les portades d'avui. L'Ara la dedica a la calor. Es fixa en el darrer estudi del Barcelona Supercomputing Center, que diu que Baix Llobregat i Garraf són les zones que més patiran quan pugin les temperatures.
2: L'editorial descriu les onades de calor com una nova normalitat. Asseguren que les nits per sobre dels 25 graus, que abans eren excepcionals, s'han convertit en habituals en moltes zones del Mediterrani i conclouen dient que algunes ciutats del nord d'Europa l'aire condicionat està deixant de ser un privilegi per ser una necessitat de salut.
1: El periòdico dedica el tema del dia a la gent gran, un col·lectiu vulnerable a robatoris. Segons dades del diari i de la Guàrdia Civil, s'han registrat 215.000 delictes contra avis i àvies aquest any a Espanya, assegurant que el més habitual és el furt mitjançant la tècnica de l'abraçada afectuosa.
2: Per últim, el Punt Avui dedica la seva portada a Harry Potter, que reestrenarà la primera pel·lícula als cinemes 25 anys després, mentre HBO remata una adaptació televisiva. Segons el diari, la saga literària ha venut més d'un milió d'exemplars a Catalunya i en suma entre 15.000 i 20.000 anuals.
0: Doncs un cop repassat les portades i algunes opinions, anem a mirar altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Vaja, que ha trobat la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
3: Bon dia.
0: Alerta si rebeu un paquet que no heu demanat.
3: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha donat la veu d'alarma pel que ha batejat com l'estafa del QR. El frau consisteix a enviar a la víctima potencial un paquet que no ha demanat, confiant en allò típic que no recorda si has demanat alguna cosa. A l'interior de l'embolcall hi ha un codi QR que, amb el reclam d'un regal, porta a un formulari web per omplir amb dades personals o bancàries. L'objectiu d'aquesta pàgina és obtenir informació per robar els diners o suplantar la identitat. Ho recull el 3CatInfo.
0: I atenció també, perquè no tenir cura del teu hort et pot portar problemes.
3: Sí, sobretot si el que hi tens són plantes de marihuana de 2 metres d'altura, et despistes i sobresurten de la tàpia, emetent a més una flaira que deixa els veïns mig estabornits. La Guàrdia Civil de la localitat granadina de Mora l'era de Zafaiona va observar com les fulles de diverses plantes sospitoses sobresortien del mur de dues parcel·les i va sumar 2 i 2 amb les queixes recents de veïns sobre una forta olor que detectaven al barri i va posar a disposició judicial 2 homes per cultivar marihuana al seu hortet. Ho recull l'Ideal de Granada.
0: I torna un dels esdeveniments més esperats de l'estiu?
3: Efectivament, sé que l'esperaves molt més que l'eclipsi. És el campionat francès de xiscles de porc, el festival que segur que tu saps pronunciar més bé com es diu això.
0: Puc callat.
3: Exacte, doncs es fa a
0: com
3: em
0: coneixes, eh?
3: No per al·lusions, eh? Em vinc a referir. Bé, millor que no diguis res més.
0: Sí.
3: Aquest festival es fa en un poble dels Alts Pirineus francesos des de fa ni més ni menys que 43 anys i quadruplica la seva població de 1.000 habitants amb motiu d'aquesta cita ineludible. Segur que frises per sentir una mostra de les
0: sí,
3: habilitats d'alguns dels concursants que ho donen tot avillats de porcs i revolcant-se per terra. Ho hem vist i ho hem sentit a la Vanguardia.
0: Això són persones, eh?, que fan aquest so,
3: efectivament,
0: eh?
3: Efectivament,
0: sí, sí. Endavant. Vinga, superem això. Ara expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
4: Comencem amb la premsa britànica, on la calor és la gran protagonista. The Guardian explica que ahir el Regne Unit va registrar el dia més calorós de l'any, amb temperatures a Londres que van arribar als 38,1 graus i que gairebé 3/4 parts d'Anglaterra i tot Gales estan en sequera. El Daily Telegraph també es fan ressò del descarrilament d'ahir d'un tren que va sortir de l'estació de Victòria de Londres i anava a Eastbourne i que va deixar 2 persones greument ferides. Segons explica el diari, els experts apunten que l'accident podria tenir relació precisament amb la calor, perquè les vies amb les altes temperatures tendeixen a expandir-se i si no poden fer-ho es deformen i això és el que podria haver provocat aquest descarrilament. Anem a Itàlia, on el Corriere della Sera es fa ressò del tancament de l'aeroport de Catània per l'erupció de l'Etna. Expliquen que hi ha gent que intenta treure profit d'aquests casos i que hi ha desenes de conductors que es fan passar per taxistes i que estan oferint xàrters de transports privats per fer el viatge entre Catània i Palerm i demanen quantitats astronòmiques que arriben, atenció, fins als 800 euros. Acabem amb el Washington Post, on encara s'arrossega el tema de Trump i la seva escapada en un vol secret dins d'un carretó de càtering. Expliquen, en aquest cas en exclusiva, que la CIA va considerar que l'amenaça d'assassinat tenia poc risc i que era poc convincent, una amenaça que, per cert, els va arribar per part d'Israel. El diari parla amb diversos funcionaris i exfuncionaris i diu que els demòcrates ja han pressionat l'administració perquè els aclareixi tota aquesta operació.
5: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els Estats Units han hagut d'assumir els costos d'endeutament més elevats per col·locar bons a 30 anys des del 2001 a causa de la inquietud dels inversors per l'augment del deute del país durant l'administració Trump i per una inflació que es manté alta. I una subhasta del Tresor nord-americà de 25.000 milions de dòlars en bons a 30 anys va registrar rendiments de fins al 5,22%. A l'ONU Economia explica que Sitges és el municipi de la demarcació de Barcelona sense comptar la capital amb més habitatges de luxe per sobre dels 3 milions d'euros, segons dades d'Idealista. Els segueixen Castelldefels i Sant Andreu de Llavaneres. I a Expansión, també relacionat amb el negoci immobiliari. I llegim que apunten a la societat que aglutina els actius immobiliaris de la família Endic va batre el rècord d'ingressos el 2025. La companyia va tenir una xifra de negoci de 62,8 milions d'euros. És un 26% més sobre la registrada l'exercici anterior.
0: Anem a la premsa esportiva, doncs, Miquel Muñoz, que tal? Bon dia de nou.
2: Bon dia.

0: Tantes coses a fer per Deco i companyia i tan poc temps per fer-les. Amb la Lliga a punt d'estrenar, per sort el Barça té uns dies més de marge perquè el volum de feina no afluixa. Ferran marxarà oficialment aquest cap de setmana, però encara falta desencallar l'arribada de Rodri i veure fins on pot forçar la situació Julián o buscar una alternativa. El que no té sentit, segons Toni Frieros al diari Esport, és que el mercat s'acabi un cop començades les competicions. Per molt que agradin els rumors i els fitxatges, per a la planificació esportiva és una aberració, escriu. L'Espanyol sí que s'estrena aquest diumenge a la Lliga buscant encara un central i un extrem i amb la possible sortida de Miguel Rubio al Valladolid, segons Mundo Deportivo. I si voleu estrenar una samarreta de futbol aquest any, també es pot recollir en els preus de les equipacions de primera divisió. Només 7 valen menys de 100 euros i les més cares són les del Barça i el Madrid, en valen 195. I acabem amb tres noms destacats a la premsa que tenen tantes coses a fer, però molt temps encara per fer-les. El ciclista de 20 anys, Adrià Pericas, que va sumar la seva primera victòria professional a la Volta a Portugal. L'atleta de 19 anys, Marta Mitjans, sisena a la semifinal dels 800 metres a l'Europeu d'Atletisme. I el nadador de 18 anys, Luca Huck, quarta i els relleus 4% masculins de l'Europeu de Natació.
1: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia. Doncs avui parlem de l'univers Michael Jackson, que no para de donar titulars. L'últim el protagonitza la seva filla, la Paris Jackson. La model i cantant ha explicat en un podcast com va conèixer la seva mare biològica, després de dècades sense cap tipus de relació. La mare es diu David Rowe i, atenció, treballava a la clínica dermatològica on era pacient el rei del pop. Després d'una relació de 3 anys, l'auxiliar sanitària va desaparèixer del focus mediàtic i de la vida dels dos fills que havien tingut. De fet, va renunciar a la custòdia dels menors. Durant aquest temps, la Debbie s'ha dedicat a la cria de cavalls i ha tingut molt poca relació amb els seus fills. Només els ha mencionat en un parell de programes de televisió, això sí, sota xec previ. No va ser fins la mort de Michael que l'àvia paterna de la Paris, és a dir, la mare de Michael, no va propiciar una trobada entre la seva neta i la seva progenitora. Res, un berenar informal, unes pastetes. Segons ha explicat la pròpia Paris, va ser com si el temps no hagués passat. Un hola, un com va, un passeig com si res i tot tan normal. Bé, tan normal com pot ser tot en el món del Jackson, un autèntic thriller.
3: Catalunya Ràdio.
4: Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Si vols fer la compra bé, et van a Carrefour.
9: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost. I en tots els gelats el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
10: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
11: Aquest estiu, crims.
10: És un veí que sortia bé de casa seva i li han disparat.
11: A Catalunya Ràdio.
12: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
11: Posem llum a la foscor.
13: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
11: Què va passar? Qui ho va fer?
14: Preguntava a tot el món què ha sigut. Tot el món ja no ho sabem.
11: I per què?
15: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
11: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
16: Comencem.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 3:15 del matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia una altra vegada.
20: Bon dia.
1: Vinga, aniversaris, què fanys avui?
20: Avui comencem parlant de la cantant Estrella Morente.
1: Estrella Morente, 52.
20: Últimament els fas tot grans, eh?
1: Fas massa grans, no, pobreta?
20: 46.
1: 40, bueno, aviam.
20: Bueno.
1: Està raonablement.
20: Està bé, sí, ja.
1: Vinga.
20: Seguim amb l'actor Steve Martin.
1: Home, Steve Martin deu ser granadet.
20: Vas bé.
1: Sí, 78.
20: 81. Ui. Seguim amb el director de cine, Wim Wenders, que em fa...
1: Home, el Wim Wenders també és granadet. 80.
20: 81, mira, igual que Steve Martin, serà el mateix dia. I acabem amb dos actors més, en aquest cas amb l'actriu primer Mila Kunis, que en fa, diries...
1: L'actriu Mila Kunis, 40.
20: 43. I amb José Coronado, va.
1: José Coronado...
20: Hauríem d'afinar, Freddy?
1: Sí, 71.
20: 69.
1: Bueno, mira.
20: Està bé.
1: Déu-n'hi-do.
20: Correcte.
1: No és de les coses pitjors que he dit aquesta setmana. Vinga, el Sant Toral, Marta.
20: Avui és Santa Anastàsia, també Sant Demetri, Sant Eusebi, Sant Marcel, Sant Maximilià i Santa Virgínia.
1: I moment de repassar, com sempre, cada matí a aquesta hora, una recomanació literària al matí de Catalunya Ràdio des d'una llibreria.
21: Soc
16: Jordi Souto, de la llibreria La Fatal de Lleida. I la meva recomanació és La promesa de l'alba, una novel·la de Roman Garí publicada per Angle Editorial. L'obra narra la trajectòria vital de l'autor, que als anys 20 del segle passat és un nen que fuig amb la seva mare de la precarietat d'una Lituània dominada pels russos per instal·lar-se a França, on acabarà, després de moltes peripècies i amb la Segona Guerra Mundial pel mig, assolint l'èxit com a diplomàtic i escriptor. La promesa de l'alba és una novel·la divertida, conmovedora i plena de vida. No us la deixeu escapar.
1: Ja la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la sèrie Institut Voltaire.
17: Inspirada en la realitat, quan el 1963, per primera vegada, els instituts francesos incorporen el model mixt a les aules. Arrenca el primer dia de curs en un institut rural que fins ara era masculí. I trobem les típiques històries d'adolescents, enamoraments o el despertar sexual. Però a més hi predominen les reflexions de les noies sobre la difícil integració a les classes amb companys nois. També mostra com ho viu el professorat, que és mixt, però inclou alguns mestres contraris al nou model educatiu. Un retrat social de la França de l'època de 8 capítols i que trobareu a Prime Video.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
19: Els sons del matí.
18: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
21: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos.
22: Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
23: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant.
24: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info.
1: Aquests són els sons de matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Dispositiu.
25: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què viuen. Risc. Contingència desfavorable a la qual està exposat algú o alguna cosa, un perill incert. 525 municipis de 37 comarques tenen aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El tema està, el terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara. I la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides.
1: Biaix.
25: Tendència, distorsió subjectiva o error sistemàtic en la manera d'interpretar la realitat. Biaix és una de les 10 paraules més buscades aquest 2025 a diccionari.cat. El servei en línia va néixer fa 28 anys, el 98, i accedeixen cada any 7 milions d'usuaris. L'ortografia, els termes poc freqüents i les paraules d'actualitat són les consultes més habituals. Les 3 paraules més buscades d'aquest any, Déu-n'hi-do, per saber com s'escriu, anàlisi, per saber si és masculina o femenina, és femenina, una anàlisi, i senyal, pel mateix motiu, per saber si és masculina o femenina, és masculina, bon senyal.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 20.
17: Són els cèntims de descompte per litre del preu del gasoil que aplicarà el govern espanyol al setembre en lloc dels 5 que estaven previstos de rebaixa fiscal. La causa és l'encariment que ha tingut aquest combustible del 15,7% al juliol per l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. En canvi, la gasolina, que s'ha pujat només un 7,3%, no es veurà beneficiada d'aquest increment en el descompte i la rebaixa al setembre serà la que estava prevista, 5 cèntims per litre.
1: 215.000.
17: És el nombre de delictes que es cometen l'any contra la gent més gran de 65 anys a l'estat espanyol, la majoria robatoris. Segons la Guàrdia Civil, aquests atacs han augmentat aquest estiu a la zona de Madrid, a la Costa Blanca i a la franja entre la Costa del Sol i la Costa Brava. Alguns robatoris de gent gran són violents, però cada cop s'estén més el que es coneix com el mètode de l'abraçada.
1: 250.000.
17: Són els dòlars que la Universitat de Minnesota haurà de pagar a l'historiador israelià Ratz Segal per haver-lo destituït fa 2 anys com a director del Centre d'Estudis sobre l'Holocaust i el Genocidi. La causa, una campanya contra seva per un article d'opinió que havia escrit l'octubre de 2023, on qualificava les accions d'Israel a Gaza com un genocidi de manual. L'indemnitzen, però això sí, no recupera la feina, que és el que ell diu que hauria preferit.
1: Anem a les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem una platja, és la platja del Trampolín, a Ceuta. Un noi construeix una barraca, no és ni de lluny l'única, n'hi ha un parell més. A la imatge es veuen altres homes a la sorra esperant que passi el temps.
0: La platja s'ha convertit en el campament de 2.000 subsaharians que continuen a Ceuta. Madrid xifra en 5.000 els adults que encara ni hi ha a la ciutat, però les autoritats autonòmiques eleven la xifra fins als 9.000. Davant la queixa dels veïns que denuncien l'abandonament de la zona, l'executiu central ha endurit el discurs, però encara no ha explicat fins on arribarà amb les polítiques d'expulsió.
1: A la segona imatge hi veiem la parada de fruita i verdures d'un supermercat. En primer pla hi veiem bosses de pastanaga envasades en bosses. Al costat, un dispensador de bosses de plàstic. I darrere, del taulell, una senyora bastant amoïnada.
0: Catalunya estrena aquesta setmana les noves mesures europees sobre els embolcalls de plàstic. La progressiva eliminació d'envasos no reutilitzables no pot esperar més, segons les directrius d'Europa, tot i que Espanya ja compta amb lleis similars des del 2022. Els límits d'aplicació previstos eren pel 2023. El Ministeri d'Agricultura justifica la demora per l'entrada en vigor del nou reglament europeu. Ara, el nou límit perquè desaparegui el plàstic de les fruites i les verdures s'ha fixat pel 2030.
1: I la tercera imatge arriba des del barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Verdi, mig engalanat, però els veïns continuen pintant diverses figures que, d'entrada, semblen papallones.
0: I és que avui comencen les festes de Gràcia. Serà a les 7 de la tarda, amb el pregó i un miler d'activitats previstes per a tota la setmana. La polèmica continuarà present aquest any per la programació nocturna que no agrada a tots els veïns. De moment, la Fundació Festa Major de Gràcia ha aconseguit consolidar una nit sense activitats ni música alta perquè es pugui descansar. Continua, això sí, la competició entre els carrers per veure qui és el més ben guarnit.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil.
26: O sigui,
6: a veure...
27: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
6: Sí, sí, apuntat. Matxa.
27: Té matxa.
6: Molt bé. Sí, i bueno... Ous, palmeretes de xocolata
27: sí.
6: I una galeta de dàtils
27: sí.
6: Que van fer la meva parella.
27: També podessis morrer-hi menys coses, ens en recordaríem.
5: Sí, la Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
28: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts i arribarem a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí, el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana.
25: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que la coordinació amb Rabat és total.
18: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de tota duda.
25: La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què s'està vivint.
1: Mentrestant, també els ajuntaments, les plataformes d'usuaris i l'oposició demanen explicacions a les operadores dels trens i al govern pel caos ferroviari que es va viure a Tarragona la nit de l'eclipsi.
20: Qualifiquen la situació d'inadmissible i reclamen que s'assumeixin responsabilitat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
29: Imatges que no són admissibles, sincerament, no ens deixa de sorprendre la manca de previsió o la manca de tacte. No és només per l'acte d'ahir.
1: 525 municipis, mentrestant, de 37 comarques, tenen avui un risc molt alt d'incendi, tret del Pirineu més occidental, de fet, i aperilla tot Catalunya, gairebé.
25: Josep Vilalta, subinspector dels agents rurals, demana prudència.
30: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I l'Ajuntament d'Olost recomana als veïns que no beguin aigua de l'aixeta i que tampoc la facin servir per cuinar.
20: La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. La mesura afecta uns 1.200 persones. Gil Salvans és l'alcalde.
7: Estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
1: Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores.
25: Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, i una dona de 84 en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat.
1: I les autoritats italianes decideixen avui si tenen tancat, si mantenen tancat, l'aeroport de Catània.
20: Fa una setmana que està inoperatiu arran de l'erupció del volcà Etna. Els vols de la ruta Barcelona-Catània a través de la companyia Vueling operen ara des de Palerm.
8: Avui divendres tornarà a fer molta calor, les màximes rondaran els 38 graus a moltes poblacions interior, tocant els 40 fins i tot a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tampoc s'escapa de la calor la costa. Moltes comarques estan sota avís de calor, algunes perill alt, el taronja, per exemple, el Baix Empordà, moltes comarques de Barcelona, barcelonès també inclòs, del nord de Tarragona i de ponent i de la Catalunya central. Per posar xifres, Barcelona pot arribar als 36, Girona als 38, Lleida als 40, Tarragona als 34, sol al matí i a la tarda alguns ruixats cap al nord i per ponent, ruixats a caràcter irregular. Per cap de setmana la temperatura baixarà però encara no es normalitzarà i per demà dissabte a la tarda apuntem nous ruixats a comarques del nord i d'interior.
1: Actualitzem la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, però hi ha retencions petites a la ronda de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres i per dos accidents, complicacions a l'AP7, on hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona, i a l'AC15, pas alternatiu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès.
1: I el transport públic, Marisa.
10: Tenim 20 minuts de retard a la línia de Rodalies R14, en tots dos sentits, i 5 minuts de demora a la R11, en els trens que arriben a Barcelona des de Girona, a la R4, en sentit nord, retards de més de 15 minuts i també retards de 15 minuts a la línia R2 Sud entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú, tot i que respecta la freqüència de pas. D'altra banda, s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir el servei estava suspès per una incidència als sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga. Finalment, a l'aeroport del Prat continuen els retards en les sortides dels vols. La majoria són d'entre 5 i 15 minuts.
1: I ja arribarem a les 8 amb la cançó dedicada. Recordeu que ho podeu fer al 636-360609. Ens heu de mirar una nota de veu al 636-360609. És la que ha fet la Berta.
11: Hola, sóc la Berta i m'agradaria dedicar Segurament t'estimo dels Amics de les Arts a la Laia. Merci.

0: Va, que és divendres. Molt bon dia a tothom. Avui la jornada comença amb dos grans interrogants que posarem damunt de la taula a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts. El primer és si en el pla que es va habilitar...
1: Trescat Info.

0: Les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. La Ronda d'Alt, aturats a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres i per un accident de les 6 del matí, un carril tallat i un d'obert a l'autopista P7 a l'Ametlla de Mar, direcció Barcelona. D'altra banda, la línia R3 de Rodalies s'ha reprès aquest matí el servei entre la Garriga i Puigcerdà, que es va haver d'interrompre i tot el dia per una avaria a la senyalització automàtica.
0: Espanya i el Marroc amplien el dispositiu frontera Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa ha xifrat en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Els Estats Units endureixen la pressió sobre l'Iran i l'amenacen amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor anuncia que la setmana que ve aplicaran un nou paquet de mesures que inclourien un enduriment del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Washington canvia el discurs que a principis de mes apuntava a un acord imminent. 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal i tret del Pirineu més occidental i a perill a gairebé tot Catalunya. Els agents rurals alerten que la combinació de temperatures que fregaran els 40 graus i la sequera que afecta els boscos poden convertir qualsevol imprudència en un incendi de grans dimensions. Els ajuntaments afectats, les plataformes d'usuaris i els partits de l'oposició demanen explicacions a les operadores i al govern pel caos ferroviari que es va viure a Tarragona la nit de l'eclipsi. Qualifiquen la situació d'inadmissible i reclamen que s'assumeixin responsabilitats.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Aquest cap de setmana serà oficial la sortida del davanter del Barça, Ferran Torres, al Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros. Ferran continuarà sense entrenar-se avui amb l'equip fins que es concreti l'operació. Avui comença la Lliga de Futbol amb el partit de la segona divisió Reial Societat B Castelló. Diumenge l'Espanyol s'enfrontarà al Llevant i a segona divisió, diumenge Girona Leganés i dilluns Sporting Sabadell. El Barça no debuta fins al diumenge 23 al Camp de l'Elx. I a l'Europeu de Natació de París, avui participació de Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck a les sèries de 4% lliures mixt. Huck es va quedar ahir a prop també de la medalla al 4% lliures masculí.
0: Avui tornarà a fer molta calor, molt intensa. Les màximes rondaran els 38 a tot l'interior i s'arribarà als 40 a ponent i interior de les Terres de l'Ebre. Matí de sol i a la tarda apareixerà un dia més, ruixats i tempestes irregulars al nord i a l'oest.
4: 3CAT Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem a Espanya i el Marroc ha blindat les fronteres de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà. A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant, com la de la platja del Tarajal, i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho. Donen credibilitat a les crides que corren per les xarxes. Madrid, Paula Brujats.
5: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos i a Melilla. El govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
6: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
5: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin.
0: Precisament ahir es va fer la primera reunió entre el govern espanyol i les autonomies per parlar del repartiment dels menors de Ceuta. Va servir per posar de manifest que les comunitats governades pel PP, que són la majoria, no facilitaran el camí. De fet, el popular Jaime de los Santos aparca el debat sobre el repartiment perquè insisteix que els menors han de tornar al Marroc amb les seves famílies i carrega contra l'executiu de Sánchez, a qui acusa de desentendre's de la crisi.
7: Se dedican a recomendar playlists con canciones, libros o incluso el señor Bolaños, ministro de Justicia, esas ciudades que hay que visitar. La única ciudad que usted tendría que visitar es Ceuta.
0: La Moncloa recorda que hi ha una llei que obliga a distribuir territorialment aquests menors i acusa el PP d'estar sotmès a les directrius de Vox.
4: 3CAT Info.
0: Els Estats Units amenacen l'Iran amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha anunciat noves mesures contra Teheran i adverteix que s'endurirà el bloqueig de l'estret d'Hormuz, que és un punt clau per al comerç mundial de petroli. Declaracions en una entrevista al mitjà conservador Newsmax.
8: Aplicarem mesures com mai abans s'havien vist en la història de l'aïllament econòmic contra un país.
0: L'amenaça suposa un canvi de to respecte de principis de mes, quan Washington assegurava que l'acord amb l'Iran per reobrir l'estret era imminent. PSN és conscient que la inflació continua pujant als Estats Units a conseqüència de la guerra i comença, de fet, a ser una llosa important per als ciutadans nord-americans i l'economia del país. Tornem a casa nostra. 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal. Els boscos estan secs i les temperatures, almenys fins avui, continuen sent extremes. No serà el dia de l'estiu amb el perill d'incendis més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en més de la meitat dels pobles i ciutats del país. De fet, excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. Josep Vilalta és el sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
9: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Això és precisament el que va passar el 2 d'agost a Llançà, a l'Empordà. Una dona que estava acampada enmig del bosc va fer un foc per cobrir menjar i va acabar provocant un petit incendi forestal. La investigació dels Mossos ha permès identificar i detenir la dona a la Jonquera, que tenia altres antecedents. A Espanya, mentrestant, continuen actius i sense control el foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, i el de les penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça el monestir de Sant Juan de la Penya, que és considerat el bressol del Regne d'Aragó. Algunes relíquies i obres d'art que s'hi guardaven s'han tret del monestir per evitar que es cremin si arriben les flames. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana responsabilitats a Renfe i a Adif pel caos que es va viure després de l'eclipsi a l'estació amb milers de persones que no podien tornar a casa per la falta de trens. Diu que la situació va ser inadmissible. Tarragona, Ricard Boigues.
10: L'alcalde socialista diu que encara esperen que algú expliqui què va passar realment perquè generés aquest col·lapse.
11: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
10: Viñuales demana a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers de tren del Corredor Sud.
0: L'oposició també vol que el govern s'expliqui pel caos ferroviari de dimecres a la nit. Junts ja ha entrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi per què un desplegament previst amb tants mesos d'antelació va fallar en el moment més crític. Els de Carles Puigdemont també reclamen al govern que detalli el cost econòmic de tots els actes organitzats al voltant de l'eclipsi i acusen Salvador Illa d'haver utilitzat el fenomen amb finalitats propagandístiques. Des del PP català, el seu número 2, Juan Fernández, té molt clares les responsabilitats.
12: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
0: I des dels comuns, el diputat Lluís Mijolet també reclama al govern que expliqui què va fallar i que s'assumeixin responsabilitats.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 8 i 10 minuts, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts pujarà a 281 i es comptabilitzen 379 desapareguts. El govern colombià anuncia un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat, mentre els equips de rescat esgoten les opcions de trobar supervivents entre la runa. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
13: El primer que busquen els qui ho han perdut tot és menjar i les cues per fer-se amb una ració són llargues. Les olles bullen intensament per donar de menjar als centenars i centenars de damnificats que el terratrèmol de dilluns ha deixat en aquesta zona de l'eix cafeter a la ciutat de Pereira. Una desena de camps de refugiats omplen les places d'aquesta ciutat de l'eix cafeter en un trencaclosques de desesperació i voluntariat.
14: principalmente ayudando a todos los necesitados, siendo voluntarios, viniendo a cuadrar ropa, repartir comida para perro, comidas, medicamentos, todo lo que tenga que ver con ayudas humanitarias.
15: Aquí en esta parte no hay presencia de la administración, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional, absolutamente nada. Esto lo han hecho los sindicatos, los trabajadores, los colectivos sociales.
13: Famílies amb canalla busquen roba. Els més petits són els més vulnerables en tragèdies humanitàries i catàstrofes naturals. La cara positiva d'un escenari tan devastador és la solidaritat que emergeix quan tot es fa fosc. Per a una part dels damnificats, parlar-los de reconstrucció sona futurologia d'una altra galàxia. Els altres s'aferren a la fe i a la religió per sobreviure.
0: Almenys 4 persones han mort al Japó per les pluges torrencials a la prefectura de Shiba, que inclou la capital del país, Tòquio. Es tracta, segons les autoritats, d'unes pluges de rècord sense precedents que han afectat la circulació per carretera i per tren i que bloquegen milers de passatgers a l'aeroport de Narita, al segon de la capital. En les últimes 24 hores han caigut a Shiba més de 360 litres per metre quadrat, que han provocat inundacions de carreteres i vies de tren i han afectat el subministrament elèctric de milers d'usuaris. Els accessos a l'aeroport de Narita estan impracticables i milers d'usuaris no poden sortir de les instal·lacions per falta de transport. Les autoritats han desplegat l'exèrcit per ajudar en els esforços per normalitzar la situació.
4: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, recomana als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni tampoc la facin servir per cuinar. La falta de pluja ha provocat que l'aigua del pantà de Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, estigui estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tingui un excés de manganès. N'ha parlat a 3CAT Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
16: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesa i groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet hi ha gent que se'n pren com a medicament pels ossos, i necessitem concentracions molt elevades perquè generi problemes, no estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre, que és la terbolesa, els consells són aquests.
0: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona, a més, amb indústria i també granges.
16: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'un prou pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins dimecres que les analítiques van sortir alterades. 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal. Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que ha rebut una ajuda del Fons de Transició Nuclear de la Generalitat per dinamitzar econòmicament i socialment aquestes comarques. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
17: Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, però també econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local. Ho fan a través d'iniciatives que promouen l'ocupació social i laboral vinculades a l'agricultura, garantint el relleu generacional i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella, a la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, temia que l'escola del poble acabés tancant per falta d'alumnat.
18: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys t'ho pots trobar en 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els ulls a nivell de junta de la cooperativa, de dir, bueno, va, intentem fer alguna cosa, i si surt bé, pues, haurem fet alguna cosa.
4: 3CAT Info.
19: Perdona, tindries lloc per dos?
20: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
19: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
21: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: 3CAT Info.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip viari de 3CAT Info, Mariluz García, bon dia.
23: Hola, bon dia.
1: Només trobem petites retencions a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, a causa de les obres que tallen un carril per sentit. Hi ha algunes incidències, però que no provoquen retencions. A l'AP7, un carril tallat, un d'obert a l'Ametlla de Mar, en direcció Barcelona, on a les 6 del matí hi ha hagut un accident, i segons Trànsit es manté un sol carril obert a l'autovia A2, a Pallejà, en direcció Lleida, per l'incendi d'un vehicle ahir al vespre. El transport públic també sense noves incidències, però recordem que la línia R3 de Rodalies ha reprès aquest matí el servei entre la Garriga i Puigcerdà a la Tor de Querol, que es va haver d'interrompre ahir tot el dia per una avaria a la senyalització automàtica. Entre Barcelona i la Garriga es manté el servei per carretera a causa d'obres. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
4: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
2: Avui divendres tornarà a fer molta calor. Aquesta tarda moltes comarques estaran amb avís per calor, en alguns casos un perill alt, el taronja. Estem parlant, per exemple, del Baix Empordà, també gairebé totes les comarques de Barcelona, també les del nord de Tarragona, Ponent i Catalunya Central. La resta, el perill és moderat i només el Pirineu queda al marge d'aquest avís. Per posar xifres, Lleida pot arribar als 40, també Girona als 38, o Tarragona als 34 i Barcelona al centre de la ciutat als 36, però moltes poblacions es pot arribar als 37 o 38. Matí de sol, a la tarda creixeran nuvolades cap al terç nord, també a Ponent, i de manera irregular poden caure alguns ruixats d'alguna tempesta. Demà dissabte la temperatura baixa, diumenge una mica més, però encara no es normalitzarà, però com que partim de xifres tan altes, igualment la baixada s'ha de notar, però encara farà calor o molta calor. I a la tarda dissabte hi haurà nuvolades que poden repartir ruixats al Pirineu, Prepirineu i també cap a la Catalunya Central i a Ponent.
0: Més coses, creixen a l'ombra d'accidents amb animals salvatges atropellats, sobretot els que impliquen cabirols. A Lleida i al Pirineu suposen gairebé la meitat del total d'accidents de trànsit i els Mossos demanen prudència, sobretot a les carreteres de muntanya, a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
3: A Lleida i al Pirineu els accidents amb animals suposen el 46% del total i cada cop n'hi ha més, sobretot amb cabirols i senglars implicats. Els punts més crítics són els llocs habituals de pas de fauna i els moments de més risc, els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments poden passar en qualsevol lloc i moment i per això cal extremar la precaució. Albert Cela és el cap de trànsit dels Mossos a l'Alt Pirineu i Aran.
23: Si circulem per aquestes carreteres del Pirineu on tenim moltes possibilitats que passin molts animals, doncs hem d'estar molt atents amb això, ser conscients de que se'ns pot creuar un animal en qualsevol moment, estar molt atents a la conducció, intentar reduir la velocitat per augmentar el temps de resposta i intentar conduir en la màxima llum possible, que vol dir que si no tenim cotxes de front, doncs llum de llarg abast.
3: Si se'ns creua un animal, el millor que podem fer és no intentar esquivar-lo per no provocar un accident pitjor.
23: Quan anem circulant per la carretera i sotadament hi ha un animal que se'ns atravessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar, no fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una volcada o un xoc frontal contra un altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
3: Els Mossos recomanen que l'assegurança del vehicle cobreixi els accidents amb animals. En cas d'atropellament cal trucar al 112, fer fotografies de l'accident i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial l'assegurança no es farà càrrec de l'accident.
0: Els agents rurals controlen que els pescadors nocturns de canya mantinguin les platges netes i és que a l'estiu cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len les canyes en horari nocturn aprofitant que no hi ha banyistes. Girona, Laia Claret.
24: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
25: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
24: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
4: 3CAT Info.
0: Les excavacions arqueològiques d'aquest estiu a la ciutat romana d'Aeso, a Isona, han permès descobrir noves estructures inèdites, com ara un paviment de morter de calç blanca o una estructura circular vinculada a la gestió de l'aigua. Són troballes que porten informació clau sobre l'evolució d'una de les grans cases senyorials de l'antiga ciutat romana. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
5: La campanya que s'ha desenvolupat a l'Hort del Cavaller ha permès localitzar una estança que conserva un potent paviment de morter de calç blanca, el primer d'aquestes característiques que es documenta en aquest sector. D'altra banda, a la part central de la Galeria Nord del Peristil, els arqueòlegs han descobert una estructura circular revestida amb opus signinum, és a dir, morter de terrissa i calç. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés.
6: Han trobat un paviment de morter de calç bastant potent i nivells que probablement comencen a apuntar que la gran casa va ser començada a construir en la primera meitat del segle I després de Crist.
5: Amb aquestes troballes, l'equip d'investigació pot confirmar que aquesta gran domus romana es va construir en diferents fases i que el seu pati porticat es va anar ampliant posteriorment. Garcés destaca que les restes i ornaments trobats ajuden a entendre millor l'esplendor que va viure l'antiga ciutat romana d'Esso.
6: És una casa que tenia elements rics, per exemple un pedestal on ja en anteriors campanyes van trobar fragments de bronze que havien adornat una estàtua, té fragments de pintures i de marbres que la decoraven. Aquestes troballes són molt rellevants per entendre la romanitat en general a Catalunya.
5: Les excavacions també han aportat noves dades sobre el declivi de l'edifici. Els investigadors han confirmat que durant el Baix Imperi la casa va quedar abandonada i va ser espoliada de manera intensiva per reaprofitar-ne els materials més valuosos, un fet que avui dificulta la lectura arqueològica d'aquest jaciment.

0: l'agost les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid, però si ens fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'anuari de la música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància, però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que no et veien un canvi, que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
4: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, buah, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, si veus que la gent ja s'espera com més maleanteo, en plan més reggaetons, no sé si les digo. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt camí per recórrer. En les cartes de l'amor, ara juga el solitari.
0: Esport. Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Ferran Torres serà jugador del PSG oficialment aquest cap de setmana. El Barça i el club francès han arribat a una xifra pròxima als 50 milions d'euros. Segons ha avançat Mundo Deportivo, ja ha pogut confirmar Trescat Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no es reincorporarà al Barça amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Rodri, segons la premsa anglesa, Manchester City ha rebutjat una segona oferta del Barça de 60 milions d'euros més variables pel jugador madrileny. El club anglès en demana entre 70 i 80, per tant, hi ha una diferència de 10 milions d'euros. Mentre tot plegat no es concreta, Rodri va viatjar ahir cap a Anglaterra perquè avui s'ha d'incorporar als entrenaments del City. I Pedri continua entrenant al marge des que va tornar als entrenaments del Barça. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola canvia la seu de la competició que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia. La Supercopa la jugaran Barça-Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid i la competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Ha arribat el dia. Avui comença la Lliga de Futbol amb el partit de la segona divisió Reial Societat B Castelló. A la primera divisió l'Espanyol debutarà aquest diumenge a casa contra el Llevant a les 7 del vespre i així ho afronta el davanter blanc i blau Roberto Fernández.
6: Creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar la gana.
5: El Barça no debutarà fins diumenge que ve, ja la segona jornada contra l'Elx, perquè té molts jugadors mundialistes que no s'han pogut incorporar a la pretemporada fins fa pocs dies. Pel que fa al partit, Celta o Sassuna ha hagut d'ajornar per una plaga de fongs que afecta la gespa de Balaïdos. El partit es jugarà el dijous 27 d'agost a 8:45 del vespre. I a la segona divisió, el Girona debuta diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 i el Sabadell ho farà en el retorn a segona dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Encara en amistosos de pretemporada, el Barça jugarà aquest diumenge contra el Basilea i el Barça femení s'enfronta demà al Manchester City. A l'Espanyol femení, l'entrenadora Sara Monforte ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio i ha parlat dels objectius de l'equip aquesta temporada.
7: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més e intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
8: Trescat Info.
5: Dia difícil per als catalans a l'europeu d'atletisme. La santcugatenca Gel Sakura Bestué no va poder passar del setè lloc a la final dels 200 llisos a 4 dècimes del podi. A les semifinals dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar dels 2 minuts, però no es va poder classificar per a la final, perjudicada per una cursa accidentada.
9: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs que he estat allà fins al final.
5: Avui competiran diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente. A l'Europeu de Natació de París, Luca Huck, un altre cop ha tocat la medalla. L'equip espanyol dels 4% lliures ha acabat en quarta posició. Huck ha estat el més ràpid en els 100 metres que ha nedat. Pel que fa al nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona es classificava per a la final dels 50 metres esquena masculí. Han acabat cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Avui nedaran Nil Cadavall, els 50 braça, i els 4% lliures mixt estan convocats els catalans Luca Huck i en Florencio, Nayara Sobreviela i Irene Ciércoles. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, l'equip espanyol amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per a la final per equips. Ahir van acabar setenes a la

0: Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa ha xifrat en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta. Els Estats Units, mentrestant, endureixen la pressió sobre l'Iran i l'amenacen amb un aïllament econòmic sense precedents. I 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal i tret del Pirineu més occidental, i hi ha perill a gairebé tot Catalunya. A partir d'ara també ens farem ressò que l'ultra britànic Nigel Farage revalida el seu escó a Westminster amb més vots que no pas l'any 2024. L'Ajuntament de Lleida allargarà una setmana el dispositiu d'atenció als temporers de la fruita al pavelló de la Fira. D'aquesta manera vol fer una desescalada progressiva del dispositiu i adaptar-la a l'evolució de la campanya. I us parlarem també de nits de pop, música urbana i cançó d'autor als festivals catalans d'avui. La Ludwig Bank, Judith Nederman i 31 Fam són alguns dels artistes que hi actuaran. En esports, avui protagonisme per Ferran Torres Montse.
1: Sí, aquest cap de setmana serà oficial la sortida del davanter del Barça al Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros. Pel que fa a Rodri, s'incorpora avui als entrenaments del Manchester City. El club anglès ha rebutjat una segona oferta del Barça.
0: Com duia la situació del trànsit, Mariluz, bon dia.
2: Hola, bon dia. Encara força tranquil, només amb algunes petites complicacions per obres a la ronda de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i l'autovia A2 a Riudellots de la Selva, direcció Girona.
0: Avui tornarà a fer molta calor, molt intensa. Les màximes rondaran els 38 a tot l'interior i s'arribarà als 40 a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Matí de sol i a la tarda apareixeran un dia més ruixats i tempestes irregulars al nord i a l'oest. A partir del cap de setmana recuperarem les temperatures normals del mes d'agost. Dos quarts de nou i dos minuts, Espanya i el Marroc han blindat les fronteres de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà. A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant, com la de la platja del Tarajal, i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho, donant credibilitat a les crides que corren per les xarxes socials. Madrid, Paula Brujats.
3: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos, i a Melilla el govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
4: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
3: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin.
0: Els Estats Units amenacen Iran amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha anunciat noves mesures contra Teheran i ha advertit que s'endurirà el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Declaracions en una entrevista al mitjà conservador Newsmax.
5: Aplicarem mesures com mai abans s'havien vist en la història de l'aïllament econòmic contra un país.
0: El líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, ha retingut l'escó en les eleccions parcials que es van fer a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La victòria era esperada perquè els tres grans partits, els laboristes, els conservadors i els liberals, han boicotejat la votació. Farage va dimitir el mes passat per les informacions sobre l'acceptació de regals no declarats de donants. En aquell moment va decidir obrir una guerra contra l'establishment i plantejar aquests comicis com un plebiscit sobre ell. Els tres grans partits van qualificar la maniobra de truc egoista i el principal rival a les urnes ha acabat sent un còmic, creant el personatge del comte Binfase, que s'ha fet popular portant un cubell d'escombraries al cap i amb propostes estrambòtiques, com ara limitar el preu dels gelats. L'arribada del juliol d'Andy Burnham com a nou líder laborista i nou primer ministre ha frenat les expectatives electorals del partit de Farage Reform UK. Seguim a l'exterior, encara Cuba ha commemorat el centenari de l'aixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats pel país des de l'inici de la revolució. En l'acte

0: central que es va fer ahir a l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel va denunciar el setge nord-americà a l'illa i va apel·lar al llegat de Castro per superar la situació.
1: Quan el règim fascista estadounidense aprecia el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que si hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
0: Díaz-Canel va defensar les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'hi va veure en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i de serveis bàsics i els talls constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel Castro.
2: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí, como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa.
3: 3CAT Info.
0: 8:45 caos a l'aeroport de Catània, Sicília, que continua inoperatiu almenys fins avui a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant tot el dia d'avui. Les restriccions al cinquè aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenien destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que s'operen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
4: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros.
5: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: Registres a Catalunya.
7: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Tornem a casa nostra. El risc d'incendis és molt alt en 37 comarques i 525 municipis on els agents rurals tenen previst activar el nivell 3 del Pla Alfa. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill gairebé a tot Catalunya, com ens explicava Josep Vilalta, que és subinspector del cos.
8: Tenim una acumulació de molts dies amb poca pluja en moltes zones de Catalunya i tenim aquesta temperatura molt elevada i unes humitats molt baixes. Llavors tenim vent de ponent, tot el que és vent aponentat i sobretot vent de nord, doncs sempre són vents molt secs que ens acumulen aquesta baixa humitat.
0: Hi ha comarques en risc al nord del país, com la Selva o la Noguera, al centre, com el Vallès o el Moianès, i també al sud, el Tarragonès, el Baix Ebre o la Terra Alta. Vilalta fa una crida a la prudència. Amb el nivell 3 del Pla Alfa estan prohibides totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeixen barbacoes, fer foc en terrenys d'acampada o l'ús de maquinària que pugui provocar guspires en zones a prop dels boscos.
8: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Això és precisament el que va passar el 2 d'agost a Llançà, a l'Empordà. Una dona que estava acampada al mig del bosc va fer un foc per coure menjar i va acabar provocant un petit incendi forestal. La investigació dels Mossos ha permès identificar i detenir a la Junquera aquesta dona, que per cert tenia antecedents. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. Els fets van passar a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències va mobilitzar 3 ambulàncies, no li van aconseguir salvar la vida. Es tracta de l'11a víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. Hores abans, a Palamós, al Baix Empordà, un home de 78 anys també va morir ofegat a la platja. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre cap a 3:15 del matí. S'alertava que una persona s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de treure de l'aigua i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. El SEM va mobilitzar 2 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'ofegament encara no havia començat el servei de vigilància a la platja. És la 19a víctima mortal a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el mes de juny. Marxem ara cap a Lleida. L'Ajuntament de la capital del Segrià allargarà una setmana el dispositiu d'atenció als temporers de la fruita del pavelló de la Fira. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol fer una desescalada progressiva de l'operatiu i adaptar-lo a l'evolució de la campanya, per Joan Álvarez.
6: El dispositiu del pavelló 4 de la Fira de Lleida, amb capacitat per a 160 persones, havia de finalitzar el 17 d'agost, però la paeria ha acordat prorrogar-ne el funcionament fins al dia 24. I és que les previsions de les empreses del sector situen la finalització de bona part de les campanyes actuals al voltant de la setmana del 20 d'agost. Sentim l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
9: Dona cobertura a les persones que han vingut a la nostra ciutat amb recerca de feina, tenint en compte que el sector fa les prediccions que la campanya finalitzarà cap a la setmana del 20 d'agost i d'aquesta manera doncs, donem servei a les persones i a més evitem que hi hagi pernoctacions al carrer.
6: La paeria fa un primer balanç positiu del dispositiu per atendre els temporers que venen a Lleida a buscar feina, la campanya de la fruita i no tenen on dormir. Així assegura que l'actuació ha reduït de manera significativa les pernoctacions al carrer i la concentració de persones al voltant del recinte firal.
0: Responsables de les excavacions del parc neolític de la Draga de Banyoles continuen reclamant explicacions sobre la repercussió real d'unes rases obertes fa mesos a tocar del jaciment per uns treballs d'electrificació. Això després d'un informe que apunta que hi va haver afectacions a l'estrat arqueològic. Des de l'Ajuntament apunten que tenien el vistiplau de la Comissió de Patrimoni i que ja han obert un expedient per analitzar-ho. Girona, Maria Rovira.
10: Es van obrir fa uns mesos unes rases per l'electrificació de 2 pesqueres al passeig a vora l'Estany a tocar del jaciment, però segons el codirector de les excavacions, Xavier Terrades, es va aprofitar per obrir-ne unes altres de clavegueram i va haver afectacions. Des de fa mesos reclama explicacions i denuncia inacció davant la preservació del patrimoni.
11: A finals d'abril, quan van contractar una empresa d'arqueologia perquè tornés a obrir la rasa, que es va demostrar doncs, que hi havia hagut aquestes 2 rases. I clar, jo en aquests talls, quan va passar el febrer, jo ja vaig veure que hi havia afectació perquè els sediments del jaciment arqueològic de la Draga tenen molta matèria orgànica, que són negres comparat amb la resta de sediments que són d'un marró clar. Aquesta empresa va corroborar que en el tall de més al sud, tota la rasa de claveguera i a part de la rasa d'electricitat hi havia hagut aquesta afectació sobre els nivells arqueològics.
10: Des de l'Ajuntament insisteixen que van presentar el projecte i només es van fer les actuacions aprovades per la Comissió de Patrimoni i han obert un expedient intern per si hi ha hagut algun desajustament. Ens ho explicava el regidor de Cultura, Miquel Cuenca.
12: Nosaltres el màxim interès és esclarir, per tant, de la mateixa manera que encantats que s'hagi fet i l'han carregat el propi Ajuntament aquesta prospecció arqueològica o aquesta obertura de les rases, nosaltres també tenim un expedient per acabar d'aclarir què pugui haver passat aquí.
10: Afegeix que no es volen precipitar abans de treure conclusions sobre possibles afectacions.
13: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
14: Una vella acaba de descarregar el 4 de 9.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
13: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Tres quarts de nou. Com tu la situació del trànsit i del transport públic a aquesta hora, equip viari Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs la circulació de moment tranquil·la, només amb alguna petita complicació provocada per obres. A l'autovia A2, a Riu de Llots de la Selva, en direcció Girona, i a Barcelona, a la Ronda a Dalt, lentitud a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, en sentit Besòs, perquè hi ha un carril tallat en tots dos sentits, també per treballs a la calçada. Es manté un sol carril obert a l'autovia A2, a l'altura de Pallaja, en direcció Lleida, per l'incendi d'un camió ahir al vespre. El transport públic, recordem que la línia R3 de Rodalies ha reprès aquest matí la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà a la Tor de Querol. Es va haver d'interrompre ahir tot el dia per una avaria a la senyalització automàtica. Entre Barcelona i la Garriga es manté el servei alternatiu per carretera a causa de les obres que s'hi fan aquest estiu. Més informació al punt de les 9.
0: El temps. Enric Agut.
2: Avui divendres tornarà a fer molta calor. Moltes comarques estan a vis per calor. Aquesta tarda les màximes poden arribar a moltes poblacions interiors 38 i localment tocar els 40 a Ponent o també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Gairebé tot el país està en aquest avís de calor. En alguns casos és un avís alt, el taronja. Per exemple, el Baix Empordà, també moltes comarques de Barcelona, a Ponent o també al nord de les comarques de Tarragona. Insistim que és un dia de calor intensa. Amb sol al matí i a la tarda apareixeran alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya Central, per Ponent, molt irregulars, alguna tempesta. I aquesta setmana la temperatura baixa però encara no es normalitza i els mapes ara indiquen que ens haurem d'esperar la setmana entrant, a partir de dijous, perquè la temperatura ja baixi d'una manera més clara. Demà dissabte al matí calma, però a partir de mig matí pot caure algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu i a la tarda també n'hi haurà al nord i a Ponent, sobretot. Algunes tempestes poden ser fortes.
0: 3CAT Info. Déu-n'hi-do és la locució més buscada l'any passat al servei en línia diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Cada any consulten al servei 7 milions d'usuaris. Les paraules badà, compte, anàlisi o viaix són algunes de les altres més buscades, ja sigui bé per trobar-ne el significat, com és en el cas de viaix, o bé per similitud amb d'altres, com passa amb compte. Des de l'Enciclopèdia Catalana admeten que la irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar el nombre de consultes al seu servei, però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
3: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona de com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
0: El grup Enciclopèdia Catalana també posa a disposició dels usuaris el web enciclopèdia.cat, més centrat en continguts que en significats o dubtes lingüístics. Aquí la reina de les consultes és la història de Catalunya i amb un clar triomfador, com explica Marga Prades, responsable de la pàgina.
4: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
0: Enciclopèdia.cat manté el llegat i l'esperit del desaparegut format físic de paper amb 2,5 milions de consultes cada any i una actualització permanent dels continguts. Parlem ara de concerts, nits de pop, música urbana i cançó d'autor als festivals catalans d'avui. La Ludwig Bank, Judit Nederman i 31 Fam són alguns dels artistes que actuaran. Ens ho explica l'Adrià Clotet.

La Ludwig Band actua aquest vespre al Summerfest Cerdanya amb la presentació de Pel Barri es Comenta, el cinquè disc del grup. La banda catalana proposa un pop alternatiu marcat per lletres intel·ligents, la ironia i una

Rigoberta Bandini canta el Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols dins del festival Tarta Ferrada. L'artista oferirà al públic el nou disc Jesucristo Superstar, en una nit en què també actuarà Maria Jaume.

31 fam serà el festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. El Sextet de Sabadell arriba amb una proposta de música urbana que combina trap, dancehall, punk i R&B, amb lletres en català, castellà i anglès.

Judit Niederman i Legió Sinfonia actuen aquest divendres al Festival Festiu, a l'espectacle 10 anys al Castell de Calonge. La cantautora, amb 10 anys de trajectòria musical, repassarà 14 cançons de la seva carrera, acompanyada per la seva banda i per una orquestra sota la direcció musical de Joan Albert Amargós. El Festival Jordi Savall presenta Dones Eclipsades, un conte musical de l'ensemble d'As Colorit i l'actriu Natàlia Mas, que reivindica grans dones de la història. També ofereix un concert d'orgue a quatre mans, amb Montserrat Torrent i el seu deixeble Juan de la Rubia, com a homenatge a l'organista centenària.

0: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno a Suïssa. La pel·lícula competeix en la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i a Catalunya, és de fet un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Montse Pujol.
1: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de repressió i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
2: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
1: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
0: L'editorial Panini i Còmics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els dos superherois de DC i Marvel. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació d'amistat entre els dos personatges i obre la porta a noves aventures conjuntes.
3: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous en creuaments, ja m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
4: A 3CAT Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
4: insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
9: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
10: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.

0: Esto.
1: Montse, Raya, bon dia.
0: Hola, bon dia. Ferran Torres serà jugador del PSG oficialment aquest cap de setmana. El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar Trescat Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no reincorporarà el Barça amb permís del club, justament a l'espera que es tanqui aquest seu traspàs al Paris Saint-Germain. Pel que fa a Rodri, segons la premsa anglesa, Manchester City ha rebutjat una segona oferta del Barça de 60 milions d'euros més variables pel jugador madrileny. El club anglès en demana entre 70 i 80. Mentre tot plegat no es concreta, Rodri va viatjar ahir cap a Anglaterra perquè avui s'ha d'incorporar als entrenaments del City. I Pedri continua entrenant al marge des que va tornar al Barça fa dos dies. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys.
2: Trescat Info.
0: Ha arribat el dia, avui comença la Lliga de Futbol amb el partit de la segona divisió Reial Societat B Castelló a quarts de nou del vespre. A primera divisió, l'Espanyol debutarà diumenge a casa contra el Llevant a les 7. Sentim el davanter blanquiblau Roberto Fernández.
3: Creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar las ganas.
0: El Barça no debutarà fins diumenge que ve a la segona jornada contra l'Elx perquè té molts jugadors mundialistes que no s'han pogut incorporar a la pretemporada fins fa pocs dies. Pel que fa a partit Celta o Sassuna, s'ha ajornat per una plaga de fongs que afecta la gespa de Balaïdos. Es jugarà el 27 d'agost a quarts de nou del vespre. I a la segona divisió el Girona debuta diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. El club gironí ha incorporat dos joves amb fitxa del primer equip. Són el jugador sud-coreà Min Soo, de 20 anys, i el lleidatà Justin, de 22. El Sabadell, per la seva banda, debutarà en el retorn a segona dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Sentim el migcampista del Sabadell, Albert Urriols.
4: Sí, escenari molt bonic per debutar, a la vegada que molt difícil. Sabem la plaça que és el Molinón, però bé, jo crec que tots els camps de segona divisió són difícils. I bé, l'equip està preparat, estem afrontant la setmana ja pensant en el partit, deixant enrere la pretemporada, que penso que ha set molt bona.
0: Encara en amistosos de pretemporada, el Barça jugarà diumenge contra el Basilea. El Barça femení juga demà un amistós contra el Manchester City. I a l'Espanyol femení, l'entrenadora Sara Monforte es mostra satisfeta amb la plantilla per la nova temporada. Declaracions al Toc Costa, de Catalunya Ràdio.
5: Molt, molt contenta, la veritat que ho parlàvem amb els companys, que la veritat que tenim una plantilla molt àmplia, molt diferent, amb gent amb moltes ganes i molt professional, i la veritat que això s'agraeix molt.
0: Monforte creu que l'Espanyol està preparat per fer un salt de qualitat en aquesta nova edició de la Lliga F.
2: Trescat Info.
0: A l'Europeu de Natació de París, avui Luca Hug torna a competir i ho fa a la sèrie de 4% lliures mixta. A més d'ell, també estan convocats els catalans Ian Florencio i Nayara Sobreviela. Un Hug que ahir va tornar a quedar tocada la medalla als 4% lliures masculí. L'equip espanyol va acabar en quarta posició. Hug va ser el més ràpid en els 100 metres que va nedar. També aquest matí, a 3:15, sèries dels 50 braça amb Nil Cadavall. A 10:15, Isaac Fernández serà les sèries dels 200 papallona. I pel que fa al nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, es classificava ahir per a la final del 50 esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya inclòs.
6: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7, o sea que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
0: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, la de l'Hospitalet, Maria Vicente, competirà avui en diverses modalitats de l'heptatló femení. La santcugatenca Jael Sacura-Bestué no va poder passar del setè lloc. A la final dels 200 llisos es va quedar a 4 dècimes del podi. I a les semifinals dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar dels 2 minuts, però no es va poder classificar per a la final, perjudicada per una cursa accidentada.
7: Quan faltaven
2: 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat.
0: I a l'Europeu Gimnàstica Artística de Zagreb, l'equip espanyol amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'ha classificat per a la final per equips. Ahir van acabar setenes a la fase de classificació.
7: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Encetem aquest espai informatiu amb una connexió amb el trànsit. Anaven equip viari.
1: Hi ha petites complicacions a la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs a causa d'obres. L'autovia A2 a Riudellots de la Selva en direcció Girona també per treballs a la calçada i Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera cap a França.
0: Espanya i el Marroc amplien el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa ha xifrat en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les seves condicions de precarietat absoluta. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Els Estats Units endureixen la pressió sobre l'Iran i l'amenacen amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor anuncia que la setmana que ve aplicaran un nou paquet de mesures que inclourien un enduriment del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Washington canvia així el discurs que a principis de mes apuntava a un acord imminent. Victòria estèril del líder de l'extrema dreta britànica Nigel Farage en la seva circumscripció del sud d'Anglaterra després que els grans partits boicotegessin la votació. Un còmic s'ha convertit en el seu principal rival i ha convertit els comicis que ell havia plantejat com un plebiscit en una escena esperpèntica. Almenys 4 morts al Japó per unes pluges torrencials sense precedents que han castigat la prefectura de Chiba a tocar de Tòquio i han caigut més de 360 litres per metre quadrat en 24 hores. Les inundacions han deixat bloquejades carreteres i connexions ferroviàries i milers de passatgers han quedat atrapats a l'aeroport de Narita, el segon de la ciutat. 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal i tret del Pirineu més occidental hi ha perill a gairebé tot Catalunya. Els agents rurals alerten que la combinació de temperatures que fregaran els 40 graus i la sequera que afecta els boscos poden convertir qualsevol imprudència en un incendi de grans dimensions. Els ajuntaments afectats, les plataformes d'usuaris i els partits de l'oposició demanen explicacions a les operadores i al govern pel caos ferroviari que es va viure a Tarragona la nit de l'eclipsi. Qualifiquen la situació d'inadmissible i reclamen que s'assumeixin responsabilitats. 5 cooperatives de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar el repoblament, el relleu generacional i la gestió forestal. Ho faran a través del projecte Som Ruralitats, que engegarà actuacions en una cinquantena de micropobles inclosos en l'àmbit del fons de transició nuclear.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: Aquest cap de setmana serà oficial la sortida del davanter del Barça Ferran Torres al PSG per gairebé 50 milions d'euros. Mentrestant, Rodri s'incorpora avui als entrenaments del City i el club anglès rebutja una segona oferta del Barça. Aquest cap de setmana torna a la Lliga de Futbol. L'Espanyol debuta diumenge a casa contra el Llevant a les 7. El Barça no ho farà fins diumenge que ve a segona. Diumenge, Girona-Leganés a les 7 i dilluns també a les 7, Sporting de Gijón-Sabadell.
0: Avui tornarà a fer molta calor i molt intensa. Les màximes rondaran els 38 a tot l'interior i s'arribarà als 40 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Matí de sol i a la tarda apareixeran un dia més ruixats i tempestes irregulars al nord i a l'oest. A partir del cap de setmana recuperarem les temperatures normals del mes d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Hola, què tal? Bon dia a tothom. Ara passen 4 minuts de les 9. Benvinguts a l'antena de 3CAT Info. Us informa en aquests moments Òscar Callau. Espanya i el Marroc han blindat les fronteres de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà. A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant com la de la platja del Tarajal i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho. Donen credibilitat a les crides que corren per les xarxes. Madrid, Paula Brujats.
4: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos i a Melilla. El govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
5: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
4: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin.
0: Precisament ahir es va fer la primera reunió entre el govern espanyol i les autonomies per parlar del repartiment dels menors de Ceuta. Va servir per posar de manifest que les comunitats governades pel PP, que són la majoria, no aplanaran el camí. De fet, el popular Jaime de los Santos aparca el debat sobre el repartiment perquè insisteix que els menors han de tornar al Marroc amb les seves famílies i carrega contra l'executiu de Sánchez, a qui acusa de desentendre's de la crisi.
6: Se dedican a recomendar playlists con canciones, libros, o incluso el señor Bolaños, ministro de Justicia, esas ciudades que hay que visitar. La única ciudad que usted tendría que visitar es Ceuta.
0: La Moncloa recorda que hi ha una llei que obliga a distribuir territorialment aquests menors i acusa el PP d'estar sotmès a les directrius de Vox.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units amenacen l'Iran amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent ha anunciat noves mesures contra Teheran i ha advertit que s'endurirà el bloqueig de l'estret d'Hormuz, que és un punt clau per al comerç mundial de petroli. Declaracions que ha fet en una entrevista al mitjà conservador Newsmax.
7: Aplicarem mesures com mai abans s'havien vist en la història de l'aïllament econòmic contra un país.
0: L'amenaça suposa un canvi de to respecte de principis de mes, quan Washington assegurava que l'acord amb Iran per reobrir l'estret era imminent. Bessent és conscient que la inflació continua pujant als Estats Units a conseqüència de la guerra i comença a ser una llosa important per als ciutadans nord-americans i l'economia del país. I ara anem cap al Regne Unit. El líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, ha retingut l'escó a les eleccions parcials que es van fer ahir a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La victòria era esperada perquè els tres grans partits, els laboristes, els conservadors i els liberals, han boicotejat la votació. Farage va dimitir el mes passat per les informacions sobre l'acceptació de regals no declarats de donants. En aquell moment va decidir obrir una guerra contra l'establishment i plantejar aquests comicis com una mena de plebiscit sobre ell mateix. Els tres grans partits van qualificar la maniobra de truc egoista i el principal rival a les urnes ha acabat sent un còmic que ha creat el personatge del comte Beanface i s'ha fet popular portant un cubell d'escombraries al cap i amb propostes estrambòtiques com ara limitar el preu dels gelats. L'arribada del juliol d'Andy Burnham com a nou líder laborista i nou primer ministre ha frenat les expectatives electorals del partit de Farage, que és el Reform UK. Anem ara cap al continent asiàtic. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials i les inundacions que han afectat l'est de Tòquio a la prefectura de Chiba. Les precipitacions han estat excepcionals i han deixat carreteres inundades i més de 22.000 llars sense electricitat. Les autoritats mantenen l'alerta davant la possibilitat de més pluges. Les precipitacions també han complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han passat la nit bloquejades a l'aeroport de Narita, Tòquio, per la suspensió de trens i autobusos. Les autoritats han ordenat l'evacuació de més de 400.000 persones davant el risc d'inundacions i esllavissades. El risc continua sent alt, sobretot en zones on el terreny ha quedat molt inestable.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les 9 del matí i 9 minuts, el risc d'incendi és molt alt en 37 comarques i 525 municipis on els agents rurals tenen previst activar el nivell 3 del Pla Alfa. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill gairebé a tot Catalunya, com ens explica Josep Vilalta, subinspector del COS.
8: Tenim una acumulació de molts dies amb poca pluja en moltes zones de Catalunya i tenim aquesta temperatura molt elevada i unes humitats molt baixes. Llavors tenim vent de ponent, tot el que és vent aponentat i sobretot vent de nord, doncs sempre són vents molt secs que ens acumulen aquesta baixa humitat.
0: Hi ha comarques en risc alt al nord del país com la Selva o la Noguera, al centre com el Vallès o el Moianès i també al sud, el Tarragonès, el Baix Ebre o la Terra Alta. Vilalta fa una crida a la prudència. Amb el nivell 3 del Pla Alfa estan prohibides totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeixen barbacoes, fer foc en terrenys d'acampada o l'ús de maquinària que pugui provocar cuspires en zones a prop dels boscos.
8: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita cuspira doncs, en aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Això és precisament el que va passar el 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Una dona que estava acampada al mig del bosc va fer un foc per coure menjar i va acabar provocant un petit incendi forestal. La investigació dels Mossos ha permès identificar i detenir a la Jonquera aquesta dona, que tenia altres antecedents. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana responsabilitats a Renfe i Adif pel caos que es va viure després de l'eclipsi a l'estació, amb milers de persones que no podien tornar a casa per la falta de trens. Diu que la situació va ser inadmissible. Tarragona, Ricard Buigas.
9: L'alcalde socialista diu que encara esperen que algú expliqui què va passar realment perquè generés aquest col·lapse.
10: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
9: Viñuales demana a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers de tren del Corredor Sud.
0: L'oposició també vol que el govern s'expliqui pel caos ferroviari de dimecres a la nit. Junts ja ha entrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi per què un desplegament previst amb tants mesos d'antelació va fallar en el moment més crític. Els de Puigdemont també reclamen al govern que detalli el cost econòmic de tots els actes organitzats al voltant de l'eclipsi i acusen Salvador Illa d'haver utilitzat el fenomen amb finalitats propagandístiques. Des del PP català, el seu número 2, Juan Fernández, té molt clares les responsabilitats.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Fuente.
0: I des dels comuns, el diputat Lluís Mijoler també reclama al govern que expliqui què va fallar i que s'assumeixin responsabilitats.
2: 3CAT Info.
0: 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal. Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, però també econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local. Ho fan a través d'iniciatives que promouen l'ocupació social i laboral vinculades a l'agricultura, garantint el relleu generacional i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella, la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, temia que l'escola del poble acabés tancant per falta d'alumnat.
13: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys pots trobar 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els ulls a nivell de junta de la cooperativa, de dir, bueno, va, intentem fer alguna cosa i si surt bé, pues, haurem fet alguna cosa.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I abans de donar pas a l'àrea de servei de 3CAT Info amb el trànsit i el temps, us explicarem que Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i en principi Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.

0: Doncs ara sí, connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Complicacions a Barcelona. A la Ronda de Dalt hi ha un vehicle avariat en una zona d'obres a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció Llobregat. Per això hi ha dos carrils tallats a la circulació i retencions entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, ja que hi ha un sol carril obert a la circulació. En sentit contrari, com sol passar aquests dies, hi ha lentitud a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs, en aquest cas a causa de les obres que tallen un carril a banda i banda. També per treballs a la calçada, petites complicacions a l'autovia A2 a Riudellots de la Selva, en direcció Girona. També es comencen a aturar els vehicles, com sol passar aquests dies, a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França. I a l'autovia A2 es manté un sol carril obert a l'altura de Pallejà, en direcció Lleida, per l'incendi ahir al vespre d'un camió tràiler que encara ocupa part de la calçada. El transport públic, la línia R3 de Rodalies, ha establert un servei de reforç per carretera entre la Garriga i Puigcerdà, la Tor de Querol, a més de la circulació de trens que ja circulen des d'aquest matí, i ho fan per garantir la mobilitat arran les incidències que hi ha hagut els últims dies. Recordem que entre Barcelona i la Garriga ja es fa servei per carretera a causa d'obres que s'hi fan aquest estiu. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: La previsió amb Enric Agut.
3: Avui divendres tornarà a fer molta calor. Aquesta tarda moltes comarques estaran amb avís per calor. En alguns casos un perill alt, el taronja. Estem parlant, per exemple, del Baix Empordà, també gairebé totes les comarques de Barcelona, també les del nord de Tarragona, Ponent i Catalunya Central. La resta, el perill és moderat i només el Pirineu queda al marge d'aquest avís. Per posar xifres, Lleida pot arribar als 40, també Girona als 38, o Tarragona els 34 i Barcelona al centre de la ciutat els 36, però moltes poblacions es pot arribar als 37 o 38. Matí de sol, a la tarda creixeran nuvolades cap al terç nord, també a Ponent, i de manera irregular poden caure alguns ruixats d'alguna tempesta. Demà dissabte la temperatura baixa, diumenge una mica més, però encara no es normalitzarà, però com que partim de xifres tan altes, igualment la baixada s'ha de notar, però encara farà calor o molta calor. I a la tarda dissabte hi haurà nuvolades que poden repartir ruixats al Pirineu, Prepirineu i també cap a la Catalunya Central i a Ponent.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart de 10. Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central que es va fer ahir a l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel va denunciar el setge nord-americà a l'illa i va apel·lar al llegat de Castro per superar la situació.
8: Quan el règim fascista estadounidense agressa el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sea esa vida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
0: Díaz-Canel va defensar les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'hi va veure en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i de serveis bàsics i els talls constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim Manuel Cuesta, la gent gran ha estat desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel Castro.
9: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà Pete Hegseth ha tornat a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I ara anem al Pròxim Orient. Els 5 dies de setge de colons jueus contra un grup de palestins a Cisjordània ha provocat de moment l'evacuació dels palestins. L'exèrcit israelià, fins ara passiu, ho justifica per protegir-los i mantenir la seguretat, però no ha detingut cap feixista. En un to gens habitual, l'ambaixador nord-americà Israel ha censurat l'actuació dels colons. Jerusalem, Jordi Brascó.
10: En lloc d'expulsar els colons que assetgen les cases palestines de Qusra, els soldats israelians van optar per ocupar les cases en qüestió, expulsant els residents, en principi de manera momentània, per així reforçar posicions i poder lidiar millor amb els colons. L'alcalde de la població, però, no se'n refia.
11: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
10: El cas cada dia agafa més volada internacional. L'ambaixador nord-americà a Israel, Mike Huckabee, qualifica aquests colons com a terroristes, però allà segueixen.
0: Indignació al Japó per la visita que el president rus Vladimir Putin va fer ahir a Iturup, una de les illes de l'arxipèlag de les Kurils, sota control rus, però que el Japó reclama com a seves. El 1945, al final de la Segona Guerra Mundial, les tropes soviètiques van arrabassar al Japó les tres illes més meridionals de les Kurils, entre les quals Iturup. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio no ha parat mai de reclamar-les com a seves i les identifica com a territoris del nord. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, qualificava d'inacceptable la visita de Putin.
12: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: L'arxipèlag de les Kurils el formen una cinquantena d'illes volcàniques riques en minerals que s'estenen al llarg de 1.200 quilòmetres entre la península de Kamtxatka, a Rússia, fins a tocar de l'illa japonesa de Hokkaido. I el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 281 i es comptabilitzen 379 desapareguts. El govern colombià anuncia un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat mentre els equips de rescat esgoten les opcions de trobar supervivents entre la runa. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
13: El primer que busquen els qui ho han perdut tot és menjar i les cues per fer-se amb una ració són llargues. Les olles bullen intensament per donar de menjar als centenars i centenars de damnificats que el terratrèmol de dilluns ha deixat en aquesta zona de l'eix cafeter a la ciutat de Pereira. Una desena de camps de refugiats omplen les places d'aquesta ciutat de l'eix cafeter en un trencaclosques de desesperació i voluntariat.
14: Principalmente ayudando a todos los necesitados, siendo voluntarios, viniendo a apoderar ropa, repartir comida para perro, comida, medicamentos, todo lo que tenga que ver con ayudas humanitarias.
15: Aquí en esta parte no hay presencia de la administración, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional, absolutamente nada. Esto lo han hecho los sindicatos, los trabajadores, los colectivos sociales.
13: Famílies amb canalla busquen roba. Els més petits són els més vulnerables en tragèdies humanitàries i catàstrofes naturals. La cara positiva d'un escenari tan devastador és la solidaritat que emergeix quan tot es fa fosc. Per a una part dels damnificats, parlar-los de reconstrucció sona futurologia d'una altra galàxia. Els altres s'aferren a la fe i a la religió per sobreviure.
0: I el volcà Etna torna a fer la guitza a Sicília. La seva erupció afegeix un al·licient visual extraordinari als turistes que visiten l'illa, però el tancament de l'espai aeri per culpa de les emissions de fum i cendra ja han afectat uns 100.000 passatgers a l'aeroport de Catània. En l'última setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat més de 700 vols a l'aeroport de la segona ciutat de l'illa, situada als peus de l'Etna. Això ha tensionat l'aeroport de Palermo, on s'han desviat centenars d'avions, com els que tenen Barcelona de destí o procedència. La companyia Vueling, que habitualment vola tant a Palerm com a Catània, ha concentrat ara totes les operacions a la capital siciliana. La situació es pot allargar encara dies perquè els vulcanòlegs italians apunten que l'activitat del volcà en aquesta erupció és més enèrgica que en episodis anteriors. A més, alerten que ara per ara no s'espera un canvi en el seu comportament.
2: 3CAT Info.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però, si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, ens ho explica Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells, jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc sí que no et vegin un canvi, que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
4: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, buah, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, si és veritat que la gent ja espera com més malanteo, en plan més reggaetons, no sé què explico. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt camí per recórrer.
5: Tot el contrari, en les cartes de l'amor, ara juga el solitari.
0: I el que juga a Trescatinfos, la informació esportiva, Montserrat Reia, bon dia.
6: Hola, bon dia. Ferran Torres serà jugador del PSG oficialment aquest cap de setmana. A Barça i a Paris Saint-Germain han arribat a una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha passat a Mundo Deportivo i ha pogut confirmar Trescatinfo. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no reincorporarà el Barça amb permís del club, justament a l'espera que es tanqui aquest traspàs al PSG. Pel que fa a Rodri, segons la premsa anglesa, el Manchester City ha rebutjat una segona oferta del Barça de 60 milions d'euros més variables pel jugador madrileny. El club anglès en demana entre 70 i 80. Mentre tot plegat no es concreta, Rodri va viatjar ahir cap a Anglaterra perquè avui s'ha d'incorporar als entrenaments del City. I Pedri continua entrenant al marge des que va tornar als entrenaments del Barça. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent a la resta de companys. Ha arribat el dia, avui comença la Lliga de Futbol amb el partit de segona divisió Reial Societat B Castelló a quarts de nou del vespre. Pel que fa a la primera, l'Espanyol debuta diumenge a casa contra el Llevant a les 7 del vespre. Sentim el davanter blanquillo Roberto Fernández.
7: Creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar las ganas.
6: A Barça no debutarà fins diumenge que ve, ja la segona jornada contra l'Elx, perquè té molts jugadors mundialistes que no s'han pogut incorporar a la pretemporada fins fa pocs dies. Pel que fa al partit Celta Osasuna, s'ha ajornat per una plaga de fongs que afecta la gespa de Baleidos. El partit es jugarà el dijous 27 d'agost a quarts de nou del vespre. I a la segona divisió, el Girona debuta diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. El club gironí incorpora dos joves amb fitxa al primer equip. Són el jugador sud-coreà Minsu, de 20 anys, i el lleidatà Justin, de 22. I el Sabadell debuta en el retorn a segona dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Sentim el migcampista del Sabadell, Alberto Riols.
8: Bé, moltes ganes, molta il·lusió, crec que preparats. Com bé dieu, ha estat una pretemporada que ha estat tot un procés, també de càrrega física, de cames, evidentment. L'estatge a Salou també es va servir per assolir molts conceptes també tàctics, amb moltes sessions, amb, bueno, totes les parcel·les que s'han d'anar treballant per arribar preparats, per arribar a l'equip amb les màximes condicions possibles.
6: Encara en amistosos de pretemporada, el Barça jugarà diumenge contra el Basilea, el Barça femení juga demà un amistós contra el City i a l'Espanyol femení l'entrenadora Sara Monforte afronta amb aquests objectius la nova temporada. Declaracions al Toc Costa a Catalunya Ràdio.
9: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
10: 3CAT Info.
6: A l'Europeu de Natació de París, aquest matí Luca Hug torna a competir i ho fa la sèrie de 4% lliures mixt. També s'ha convocat els catalans i en Florencio i Nayara Sobreviela. Un Hug que hi va tornar a quedar tocada la medalla als 4% lliures masculí. L'equip espanyol va acabar en quarta posició. També aquest matí a 3:15, sèries dels 50 braces Nil Cadavall, a 10:15 Isaac Fernández Sala, sèries dels 200 Papallona. I a l'Europeu d'Atletisme, l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, competirà avui en diverses modalitats de l'atletó femení. I en ciclisme, primera victòria com a professional d'Adrià Pericas, ha guanyat la 7a etapa de la Volta a Portugal.

0: amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor anuncia que la setmana que ve aplicaran un nou paquet de mesures que inclourien un enduriment del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Washington canvia així el discurs que a principis de mes apuntava a un acord imminent. 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal i tret del Pirineu més occidental hi ha perill a gairebé tot Catalunya. Els agents rurals alerten que la combinació de temperatures que fregaran els 40 graus i la sequera que afecta els boscos poden convertir qualsevol imprudència en un incendi de grans dimensions. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut un nou ofegament mortal ahir a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys va morir a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. I una dona de 84 anys va morir ahir mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Aniran també al Festival de Cinema de Locarno, a Suïssa. El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los Árboles, competeix en la secció oficial amb una història sobre l'exili i la fragilitat de la memòria. Pel que fa als esports, Montse.
1: Aquest cap de setmana serà oficial la sortida del davanter del Barça, Ferran Torres, a Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros. Mentrestant, Rodri s'incorpora avui als entrenaments del City. El club anglès rebutja una segona oferta del Barça.
0: Avui torna a fer molta calor i molt intensa. Les màximes rondaran els 38 a tot l'interior i s'arribarà als 40 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Matí de sol i a la tarda apareixeran un dia més ruixats i tempestes irregulars al nord i a l'oest. A partir del cap de setmana recuperarem les temperatures normals del mes d'agost. Espanya i el Marroc han blindat les fronteres de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà. A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant com la de la platja del Tarajal a Ceuta i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho. Donen credibilitat, doncs, a les crides que corren per les xarxes. Madrid, Paula Brujats.
2: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos i a Melilla. El govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
3: La cooperació i coordinació con el Reino de Marrocos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
2: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin.
0: Els Estats Units amenacen l'Iran amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha anunciat noves mesures contra Teheran i ha advertit que s'endurirà el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
4: Aplicarem mesures com mai abans s'havien vist en la història de l'aïllament econòmic contra un país. Isolation on a
5: country. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana responsabilitats a Renfe i a Adif pel caos que es va viure després de l'eclipsi a l'estació, amb milers de persones que no podien tornar a casa per la falta de trens, i diu que la situació va ser inadmissible. Les jornades posteriors a l'eclipsi també tenen altres conseqüències. Malgrat les repetides i insistents crides perquè l'eclipsi es mirés només amb ulleres homologades, n'hi ha que no en van fer cas. Així s'explica que el sistema sanitari català ja atès ara prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació del fenomen. La majoria de les consultes es van concentrar en les hores posteriors a l'eclipsi, amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars poden trigar a manifestar-se.
6: Els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: La majoria de les atencions, però, van ser lleus. El govern espanyol prorroga la vida de la central nuclear d'Almaraz, Extremadura. Els seus dos reactors podran funcionar fins l'any 2030.

0: Fins ara estava previst que tanquessin el novembre del 2027 l'un i l'octubre del 2028 l'altre. L'executiu ha pres aquesta decisió després que les companyies propietàries de la central, Iberdrola, Endesa i Naturgy, demanessin a finals d'any passat la pròrroga. Fa un mes el Consell de Seguretat Nuclear va emetre un informe favorable a allargar la vida útil d'Almaraz. Segons l'organisme, les instal·lacions són segures per funcionar fins al 2030. Avui el govern espanyol, com dèiem, ha donat el vistiplau perquè ho faci.
1: 3CAT Info.
0: Nou ofegament mortal ahir a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys va morir a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
2: Es va rebre ahir al matí un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però al final no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
0: I una dona de 84 anys va morir ahir mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. Els fets van passar a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències va mobilitzar tres ambulàncies no li van poder salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegaments a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu el 15 de juny. 9:45 del matí, creix el nombre d'accidents amb animals salvatges atropellats, sobretot els que impliquen cabirols. A Lleida i al Pirineu suposen gairebé la meitat del total d'accidents de trànsit i els Mossos demanen prudència, sobretot a les carreteres de muntanya. La Seu d'Urgell, Joaquim Alablate.
3: A Lleida i al Pirineu els accidents amb animals suposen el 46% del total i cada cop n'hi ha més, sobretot amb cabirols i senglars implicats. Els punts més crítics són els llocs habituals de pas de fauna i els moments de més risc, els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments poden passar en qualsevol lloc i moment i per això cal extremar la precaució. Albert Cela és el cap de trànsit dels Mossos a l'Alt Pirineu i Aran.
4: Si circulem per aquestes carreteres del Pirineu on tenim moltes possibilitats que passin molts animals, doncs hem d'estar molt atents amb això, ser conscients que se'ns pot creuar un animal en qualsevol moment, estar molt atents a la conducció, intentar reduir la velocitat per augmentar el temps de resposta i intentar conduir en la màxima llum possible, que vol dir que si no tenim cotxes de front, doncs llum de llarg abast.
3: Si se'ns creua un animal, el millor que podem fer és no intentar esquivar-lo per no provocar un accident pitjor.
4: Quan anem circulant per la carretera i sotadament hi ha un animal que se'ns atravessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar, no fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una volcada o un xoc frontal contra un altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
3: Els Mossos recomanen que l'assegurança del vehicle cobreixi els accidents amb animals. En cas d'atropellament cal trucar al 112, fer fotografies de l'accident i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial l'assegurança no es farà càrrec de l'accident.
0: L'Ajuntament d'Olost del Lluçanès recomana als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglà que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. La falta de pluja ha provocat que l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, estigui estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tingui un excés de manganès. N'ha parlat a 3CAT Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
5: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesi groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet hi ha gent que s'emprèn com a medicament pels ossos, i necessiten concentracions molt elevades perquè generi problemes, no estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre que és la terbolesa, els consells són aquests.
0: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona més amb indústria i també granges.
5: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins dimecres que les analítiques van sortir alterades. I a Lleida, l'Ajuntament allargarà una setmana el dispositiu d'atenció als temporers de la fruita del pavelló de la Fira. D'aquesta manera, la paeria vol fer una desescalada progressiva de l'operatiu i adaptar-la a l'evolució de la campanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: El dispositiu del pavelló 4 de la Fira de Lleida, amb capacitat per a 160 persones, havia de finalitzar el 17 d'agost, però la paeria ha acordat prorrogar-ne el funcionament fins al dia 24. I és que les previsions de les empreses del sector situen la finalització de bona part de les campanyes actuals al voltant de la setmana del 20 d'agost. Sentim l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
7: Dona cobertura a les persones que han vingut a la nostra ciutat amb recerca de feina, tenint en compte que el sector fa les prediccions que la campanya finalitzarà cap a la setmana del 20 d'agost i d'aquesta manera doncs, donem servei a les persones i a més evitem que hi hagi pernoctacions al carrer.
6: La paeria fa un primer balanç positiu del dispositiu per atendre els temporers que venen a Lleida a buscar feina, la campanya de la fruita i no tenen on dormir. Així assegura que l'actuació ha reduït de manera significativa les pernoctacions al carrer i la concentració de persones al voltant del recinte firal.
0: Continuem el nostre recorregut informatiu per les comarques catalanes. Els agents rurals controlen que els pescadors nocturns de canya mantinguin les platges netes i és que l'estiu cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len les canyes en horari nocturn aprofitant que no hi ha banyistes. Gerona, Laia Claret.
8: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
9: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
8: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara un apunt de llengua. Déu-n'hi-do és la locució més buscada l'any passat al servei en línia diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris. Badar, compte, anàlisi o viatge són algunes de les altres paraules més buscades, ja sigui per trobar-ne el significat, com en el cas de viatge, o per similitud amb d'altres, com passa amb compte. Des d'Enciclopèdia Catalana admeten que la irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar el nombre de consultes al seu servei, però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
10: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
0: El grup Enciclopèdia Catalana també posa a disposició dels usuaris el web enciclopèdia.cat, més centrat en continguts que en significats o dubtes lingüístics. Aquí la reina de les consultes és la història de Catalunya, i amb un clar triomfador, com explica Marga Prades, responsable de la pàgina.
11: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
0: Enciclopèdia.cat manté el llegat i l'esperit del desaparegut format físic de paper amb 2,5 milions de consultes anuals i una actualització permanent dels continguts. I un apunt econòmic abans de donar pas a l'àrea de servei, és que la rebaixa fiscal del gasoil passarà de 5 a 20 cèntims per litre a partir del setembre. La nova escalada de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que el preu d'aquest combustible s'hagi encarit per sobre del 15%. Un dels punts del pla anticrisi del govern espanyol estableix precisament que si se supera aquest límit s'activa automàticament el descompte de 20 cèntims. I ara sí, hem arribat a 3:15 del matí. L'equip viari, amb Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Algunes retencions localitzades a la C65 a l'altura de Santa Cristina d'Aro, cap a Llagostera, i és que hi ha un carril tallat a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. A la Ronda de Dalt, encara petites aturades a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, on hi ha un vehicle avariat que talla dos carrils en una zona d'obres. Ara mateix informen des de trànsit que ja l'han retirat de la calçada, per tant queda un carril tallat a causa de les obres i retencions ja més puntuals a l'altura de la Vall d'Hebron. També hi ha petites aturades a l'altura de Vallcarca en sentit amb Besòs. També complicacions a la C31 a l'altura de Santa Cristina d'Aro a causa d'aquest accident que comentàvem. I pel que fa a altres vies, a causa d'obres, a l'autovia A2, també lentitud a Riudellots de la Selva, direcció Girona. A l'autovia A2 també un sol carril obert a Pallejà, direcció Lleida, per l'incendi d'un camió tràiler ahir al vespre. No provoca retencions i sí que n'hi ha a la Nacional 2, just a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció d'entrada a França. El transport públic sense noves incidències conegudes, però recordem que la línia R3 de Rodalies ha establert aquest matí un servei de reforç per carretera entre la Garriga i Puigcerdà, la Tor de Querol, a més de la circulació de trens, ja restablerta des d'ahir, i es fa aquest servei de reforç per carretera per garantir la mobilitat arran les incidències que hi ha hagut els últims dies, l'última ahir mateix. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: La previsió amb Enric Agut.
13: Avui divendres tornarà a fer molta calor. Moltes comarques estan a vist per calor. Aquesta tarda les màximes poden arribar a moltes poblacions interiors 38 i localment tocar els 40 a Ponent o també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Gairebé tot el país està en aquest avís de calor. En alguns casos és un avís alt, el taronja. Per exemple, el Baix Empordà, també moltes comarques de Barcelona, a Ponent o també al nord de les comarques de Tarragona. Insistim que és un dia de calor intensa. Amb sol al matí i a la tarda apareixeran alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya Central, per Ponent, molt irregulars, alguna tempesta. Ja cada setmana la temperatura baixa però encara no es normalitza i els mapes ara indiquen que ens haurem d'esperar la setmana entrant, a partir de dijous, perquè la temperatura ja baixi d'una manera més clara. Demà dissabte al matí calma, però a partir de mig matí pot caure algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu i a la tarda també n'hi haurà al nord i a Ponent, sobretot. Algunes tempestes poden ser fortes.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Temps ara per la cultura. El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno a Suïssa. La pel·lícula compareix en la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica Montse Pujol.
14: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
15: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vivero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
14: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
0: Nits de pop, música urbana i cançó d'autor als festivals catalans d'aquest divendres. La Ludwig Band, Judith Nederman i 31 Fam són alguns dels artistes que hi actuaran. Adrià Clotet.

La Ludwig Band actua aquest vespre al Summerfest Cerdanya amb la presentació de Pel Barri es Comenta, el cinquè disc del grup. La banda catalana proposa un pop alternatiu marcat per lletres intel·ligents, la ironia i una

Rigoberta Bandini canta el Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols dins del festival Porta Ferrada. L'artista oferirà al públic el nou disc Jesucristo Superstar, en una nit en què també actuarà Maria Jaume.

Trenca UPA em serà el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. El Sextet de Sabadell arriba amb una proposta de música urbana que combina trap, dancehall, punk i R&B, amb lletres en català, castellà i anglès.

0: Judith Niederman i la Gio Sinfonia actuen aquest divendres al Festival Festiu, a l'espectacle 10 anys al Castell de Calonge. La cantautora, amb 10 anys de trajectòria musical, repassarà 14 cançons de la seva carrera, acompanyada per la seva banda i per una orquestra sota la direcció musical de Joan Albert Amargós. El Festival Jordi Savall presenta Dones Eclipsades, un conte musical de l'ensemble Descolorit i l'actriu Natàlia Mas, que reivindica grans dones de la història. També ofereix un concert d'orgue a quatre mans, amb Montserrat Torrent i el seu deixeble Juan de la Rubia, com a homenatge a l'organista centenari.
1: I de la música passem al còmic, perquè l'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els dos superherois de DC i Marvel. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació d'amistat entre els dos personatges i obre la porta a noves aventures conjuntes.
2: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80, i aquests dos còmics nous en creuament, i m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys, així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
3: 3Cat Info.
1: Les excavacions arqueològiques d'aquest estiu a la ciutat romana d'Aeso, a Isona, han permès descobrir noves estructures inèdites, com ara un paviment de morter de calç blanca o una estructura circular vinculada a la gestió de l'aigua. Són troballes que aporten informació clau sobre l'evolució d'una de les grans cases senyorials de l'antiga ciutat romana. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
4: La campanya que s'ha desenvolupat a l'Hort del Cavaller ha permès localitzar una estança que conserva un potent paviment de morter de calç blanca, el primer d'aquestes característiques que es documenten en aquest sector. D'altra banda, a la part central de la Galeria Nord del Peristil, els arqueòlegs han descobert una estructura circular revestida amb opus signinum, és a dir, morter de terrissa i calç. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés.
5: Han trobat un paviment de morter de calç bastant potent i nivells que probablement comencen a apuntar que la gran casa va ser començada a construir en la primera meitat del segle I després de Crist.
4: Amb aquestes troballes, l'equip d'investigació pot confirmar que aquesta gran domus romana es va construir en diferents fases i que el seu pati porticat es va anar ampliant posteriorment. Garcés destaca que les restes i ornaments trobats ajuden a entendre millor l'esplendor que va viure l'antiga ciutat romana d'Aeso.
5: És una casa que tenia elements rics, per exemple, un pedestal on ja en anteriors campanyes van trobar fragments de bronze que havien adornat una estàtua, té fragments de pintures i de marbres que la decoraven. Aquestes troballes són molt rellevants per entendre la romanitat en general a Catalunya.
4: Les excavacions també han aportat noves dades sobre el declivi de l'edifici. Els investigadors han confirmat que durant el Baix Imperi la casa va quedar abandonada i va ser espoliada de manera intensiva per reaprofitar-ne els materials més valuosos, un fet que avui dificulta la lectura arqueològica d'aquest jaciment.
1: Anem ara cap a l'Alt Urgell, perquè més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i són vulnerables als temporals i als incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
6: Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això els hi resta resiliència davant de fenòmens extrems. Jorge Heras, del Departament d'Agricultura, n'assenyala les causes.
7: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
6: Per això defensen una millor gestió forestal i més seguiment dels boscos.
3: Esports.
1: A Montserrat fins les 10 en punt. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Ferran Torres continua a l'espera que aquest cap de setmana es concreti el seu traspàs al PSG ja de forma oficial. I és que el Barça i el PSG han arribat a un acord amb una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha avançat el Mundo Deportivo i ha confirmat 3Cat Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar aquest acord. Ferran no es reincorporarà als entrenaments de Barça amb permís del club fins que es tanqui del tot aquesta operació. Pel que fa a Rodri, segons la premsa anglesa, el Manchester City ha rebutjat una segona oferta del Barça de 60 milions d'euros més variables pel jugador madrileny. El club anglès en demana entre 70 i 80. Mentre tot plegat no es concreta, Rodri va viatjar ahir cap a Anglaterra perquè avui s'ha d'incorporar als entrenaments del City. I Pedri continua entrenant al marge des que va tornar amb el Barça. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol. A la primera divisió, l'Espanyol debutarà diumenge i ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. I així ho afronta el davanter blanquiblau Roberto Fernández.
3: Creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar las ganas.
8: A Barça no debutarà fins diumenge de la setmana que ve, ja la segona jornada contra l'Elx, perquè té molts jugadors mundialistes que no s'han pogut incorporar a la pretemporada fins fa pocs dies. Pel que fa al partit Celta Osasuna, s'ha ajornat per una plaga de fongs que afecta la gespa de Balaïdos. El partit es jugarà el dijous 27 d'agost a 8:45 PM. I a la segona divisió el Girona debuta aquest diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. El club gironí ha incorporat dos joves amb fitxa de primer equip. Són el jugador sud-coreà Minsu, de 20 anys, i el lleidatà Justin, de 22. I el Sabadell debutarà en el retorn a segona dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Sentim el migcampista del Sabadell, Alberto Riols.
9: Sí, escenari molt bonic per debutar, a la vegada que molt difícil. Sabem la plaça que és el Molinón, però bé, jo crec que tots els camps de segona divisió són difícils. I bé, l'equip està preparat, estem afrontant la setmana ja pensant en el partit, deixant enrere la pretemporada, que penso que ha estat molt bona.
8: La primera jornada a la segona divisió de futbol començarà avui mateix amb el partit Reial Societat B Castelló a 8:45 PM. Encara en amistosos de pretemporada, el Barça jugarà diumenge contra el Basilea i el Barça femení juga demà un amistós contra Manchester City. A l'Espanyol femení, l'entrenadora Sara Monforte es mostra satisfet amb la plantilla per la nova temporada. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
10: Molt, molt contenta, la veritat que ho parlava amb els meus companys, que la veritat que tenim una plantilla molt àmplia, molt diferent, amb gent amb moltes ganes i molt professional, i la veritat que això s'agraeix molt.
8: Monforte, creu que l'Espanyol està preparat per fer un salt de qualitat en aquesta nova edició de la Lliga F.
11: 3CAT Info.
8: A l'Europeu de Natació de París, a aquesta hora es disputen les sèries del 50 braça amb Nil Cadavall. A 10:15, Isaac Fernández serà les sèries dels 200 papallona. I a 11:15, Luca Huck torna a competir. Serà la sèrie de 4% lliures mixt. A més d'ell, també estan convocats els catalans Ian Florencio i Nayara Sobreviela. Huck ahir va tornar a quedar tocada la medalla, el 4% lliures masculí. L'equip espanyol va acabar en quarta posició. Ja al vespre, Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, disputarà la final dels 50 metres d'esquena masculí. Martínez va acabar i cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. I a l'Europeu d'Atletisme, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, competirà avui en diverses modalitats de l'heptatló femení. La santcugatenca Gel Sakura Bestué no va poder passar del setè lloc. A la final dels 200 metres llisos es va quedar a 0,4 dècimes del podi. A les semifinals dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar dels 2 minuts, però no es va poder classificar per a la final, perjudicada per una cursa accidentada. I a l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, l'equip espanyol amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'ha classificat per a la final per equips. Ahir van acabar setenes a la fase de classificació.
12: Viu la ràdio. Viu la ràdio.
13: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
12: Viu la ràdio.
13: Viu Ràdio Argentona.
14: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

Ja ens has trobat? Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.
3: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
4: No trobaràs res millor.
3: Ràdio Argentona.
5: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

0: Lo que hiciste.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Màxima alerta a la frontera amb el Marroc davant les crides a repetir-hi una entrada massiva demà 15 d'agost. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: Ja fa dies que les crides s'han viralitzat a les xarxes animant a repetir una nova entrada multitudinària a Espanya a través de Ceuta i ara també Melilla, Marta Prat.
2: Per això els governs espanyol i marroquí han blindat les fronteres i han mobilitzat exèrcit i policia.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que repeteixi una entrada massiva i aquest cop tot apunta que col·laboren per impedir-ho. Rabat ha enviat antiavalots, soldats i fins i tot camions amb canons d'aigua a la frontera i a Ceuta s'han mobilitzat 500 policies extres i s'ha suspès festes i vacances de tots els militars. El risc d'una nova entrada és alt, segons el govern espanyol, però asseguren que estan preparats per frenar-ho.
4: Estamos trabajando en todos los frentes, en todos los ámbitos, internacional, nacional, desde la seguridad del Estado, por supuesto, para que esa situación no vuelva a producirse.
0: I atenció a les altes temperatures que avui encara estan disparades a l'espera que es vagin normalitzant els pròxims dies. De fet, ens ho detallaran de seguida des de la meteorologia, però avui també alerta per l'alt risc d'incendis.
2: El mapa estanyeix pràcticament de vermell a tot Catalunya. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis. Josep Vilalta és subinspector del COS.
5: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt a compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: I avui, coincidint amb la fi de la primera quinzena d'agost, molta gent acaba les vacances i tornen a casa, d'altres, més afortunats, les comencem, i on s'està notant aquest moviment és a l'aeroport del Prat.
2: Unes anades i vingudes que han de conviure amb la vaga del personal de terra de Ground Force, que va començar fa 10 dies i que té incidència directa en l'operativa de vols.
0: Aeroport del Prat, Mireia Sala.
6: Fins ara la vaga de Ground Force ha deixat a terra més de 4.000 maletes i ha obligat a cancel·lar 170 vols. Afecta sobretot les companyies del grup Lufthansa. L'aeroport de Barcelona afronta un dels caps de setmana amb més activitat, amb més de 3.300 operacions previstes, un miler durant el dia d'avui.
0: Llum verda del govern espanyol per allargar la vida útil de la central nuclear extremenya d'Almarat fins al 2030.
2: Una decisió que es miren de reull les centrals catalanes d'Ascó i Vandellós i que els socis de Sánchez, Sumar, ja han rebutjat, mentre que el Partit Popular ho ha celebrat.
0: I a Colòmbia, mentre les tasques de rescat continuen, malgrat que ja fa 5 dies del terratrèmol de magnitud 7,4, l'ajuda humanitària es converteix en encara més necessària.
2: L'ajuda en menjar, medicaments i roba és a Bogotà, la capital, des d'on arribar a les zones més afectades a 300 quilòmetres és molt complicat.
0: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
7: Sí, albergs per assistir als milers de damnificats ja treballen a tota màquina, la gran majoria improvisats camps de refugiats molt precaris, on es dona de menjar els qui ho han perdut tot, cuinant, per exemple, a llenya en places urbanes d'aquí de Pereira, on ens trobem moltes famílies. S'han quedat sense casa, amb nens, queden al carrer. Aquest és el cinquè dia del terratrèmol i menys opcions de trobar supervivents.
0: I us heu preguntat mai quines són les paraules més buscades al diccionari? Doncs l'any passat van ser Déu-n'hi-do, badà, compte, anàlisi i viaix. No totes per saber-ne el significat, això sí, sinó per la similitud amb altres paraules. Però al temps de la cultura també parlarem de música.
2: Concretament de DJs i de la presència femenina. Segons l'anuari de la música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
8: Bon dia.
0: I ho farem parlant del Barça un dia de més, mentre esperem la resolució dels expedients de Ferran Torres i Rodri, però avui ens han sorprès unes contundents declaracions del migcampista neerlandès Frenkie de Jong contra els seus crítics.
8: Doncs sí, de Jong diu que mai s'ha negat a jugar cap partit amb el Barça, que la seva relació amb Hansi Flick no és dolenta, contràriament al que diuen algunes veus de l'entorn, i a més diu que està enfadat perquè les notícies falses sobre ell que circulen perjudiquen la seva imatge.
0: Això serà d'aquí a uns 35 minuts aproximadament. Ara, com sempre, trànsit i temps, la doble T. I comencem pel trànsit. Mariluz García, com ho tenim? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil, però amb un punt conflictiu, la frontera de la Jonquera. Hi ha uns 6 quilòmetres de cua a l'AP7, des de la Jonquera fins a la frontera en sentit nord. La cua arriba en territori francès fins al Peatge del Voló. També hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'N2 fins a la frontera del Portús. A Barcelona, aturats a la ronda de l'Entrort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat a causa d'obres, i els trens de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies circulen per via única entre Sant Andreu i Granollers, centre per l'atropellament mortal d'una persona Solsona. També es fa servei per carretera en aquest tram.
0: Gràcies, Mariluz. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I ara, hi afegim el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Ja ho apuntàvem. Altes temperatures, risc alt d'incendis, però és que a més també hi ha avisos per pluja.
11: Sí, tenim una mica de tot. Ara mateix el que és més destacable, sobretot, són les temperatures altíssimes, disparades a aquesta hora, que ja han arribat a fregar els 40 graus a Vinebre, a Vallirana també s'acosten per poques dècimes als 40 graus, i a Castellbisbal està passant el mateix, al Vallès Occidental. Avui, previsió d'aquestes temperatures de 38 a 40 graus en moltes comarques de l'interior, però aquesta mateixa calor pot afavorir la presència de tempestes, Pirineu, Prepirineu, i possiblement també la Catalunya Central i el Pla de Lleida, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja, el Servei Meteorològic de Catalunya. Demà augmenta la inestabilitat. Demà tindrem ja un matí amb capes de núvols que ens van creuant, sobretot entren de l'oest i del sud i van escampant-se per la resta del territori. A la tarda, més tempestes, més fortes en qualsevol punt del país, i això farà baixar una mica la temperatura, en general de 2 a 4 graus o fins i tot una miqueta més al Pirineu. I diumenge encara es mantindrà algun ruixat, alguna tempesta de tarda, però en general amb un temps més tranquil i més fresc.
0: Vaja, que tindràs un cap de setmana distret, Eloi.
11: Això segur.
0: Nosaltres també. Que vagi bé, bon dia, Eloi.
11: Igualment, adéu.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El Marroc i Espanya blinden la frontera Ceuta i Melilla davant la crida a una nova entrada massiva demà. Els dos països estan en alerta davant la possibilitat d'un segon episodi d'arribada de migrants i han desplegat policies i militars i han col·locat noves barreres al mar, Jordi Baró.
12: Centenars de policies i soldats estan desplegats a la banda marroquina de la frontera, tal com es veu en mitjans digitals del país, que mostren també camions amb canons d'aigua i noves barreres físiques al mar. Després de l'arribada d'unes 70.000 persones a Ceuta el 30 de juliol, fa dies que circulen a les xarxes socials missatges que animen a repetir l'episodi, assegurant que la frontera estarà oberta demà, dia festiu a Espanya. Una empresa tecnològica d'Alacant ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa, però amb menys força que la primera. Ho explicava Marga Herrero, de l'startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant i entrevistada al Matí de Catalunya Ràdio.
13: La convocatòria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales, de alguna manera, de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de explotación individual, y la ejecución sea como fragmentado.
12: Més enllà de les mesures sobre el terreny, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb la crida a creuar la frontera. Davant el risc d'un nou episodi, Itàlia ha volgut mantenir una postura crítica amb Espanya. La primera ministra Meloni insisteix que seguirà extremant la vigilància i manté la suspensió de Schengen, cosa que fa que s'hagin reintroduït els controls a ports i aeroports als viatges provenients de l'Estat.
0: Doncs bé, com dèiem, el Marroc ha militaritzat la frontera i a l'altre costat, a Ceuta, també s'ha reforçat el dispositiu policial i militar. El govern espanyol ha mobilitzat 500.000 de policies extres i avisa que si algú entra a l'Estat espanyol, se'l retornarà immediatament. Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que es repeteixi una entrada similar. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Hola, bon dia. Aquest cop el Marroc s'activa i la seva col·laboració porta el govern espanyol a confiar que les imatges de fa 15 dies no repetiran. El risc, però, existeix i és alt, segons el Ministeri de l'Interior, que ha mobilitzat 1.500 policies a Ceuta. Això és 500.000 més dels que hi havia el 30 de juliol. També s'ha activat 2.000 militars i s'han suspès vacances i permisos perquè demà, 15 d'agost, festiu, tothom vagi a treballar. El govern espanyol assegura que estan preparats per frenar-ho. Ana Redondo, ministra.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección, esa entrada masiva no puede volver a producirse.
3: I un dia més, i per intentar desactivar la crida, Redondo envia un missatge contundent cap als migrants: qui intenti entrar a Ceuta no es podrà quedar a Espanya i serà expulsat.
4: Que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: A Melilla també s'ha instal·lat una barrera flotant com la que hi ha a la platja del Tarajal a Ceuta. És una barrera pneumàtica i es pot traspassar nedant, però els que se la saltin se'ls pot retornar en calent, segons diu l'última sentència del Tribunal Suprem.
0: A El risc d'incendi torna a ser molt alt a pràcticament tot el país. La falta de pluges i sobretot les altes temperatures incrementen el perill de focs forestals i els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis, Montse Poblet.
2: El mapa de Catalunya està pràcticament tot en vermell, excepte el Pirineu més occidental, que és l'única zona on ara mateix el perill d'incendi és baix. Hi ha comarques en risc molt alt al nord del país, com l'Empordà, el Gironès o la Noguera, el centre, com el Vallès, l'Anoia o el Moianès, i també al sud, el Tarragonès, el Baix Ebre o la Terra Alta. Josep Vilalta, subinspector del cos d'agents rurals, fa una crida a la prudència.
5: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt a compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Malgrat el risc, aquí de moment, Montse, la situació està tranquil·la, però no passa el mateix a Andalusia i Osca, on treballen per extingir dos grans incendis.
2: Exacte, continua avançant sense aturador el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja afecta 10.000 hectàrees i que va sumant evacuat, ja n'hi ha prop de 900. Aquest matí les flames han envoltat el monestir de Sant Juan de la Penya, d'on ahir ja es van treure algunes obres d'art i les restes dels primers monarques de l'antic regne d'Aragó, que estan enterrats al recinte per evitar que es perdin si s'arriba a cremar. On sí que hi ha hagut avenços és a l'incendi que crema des de fa 9 dies a Niebla, a la província de Huelva, però encara no s'ha pogut estabilitzar. Segons els experts, l'extinció és molt difícil perquè no només canvia contínuament de direcció, sinó que salta grans distàncies generant molts focus secundaris i ha provocat canvis a l'atmosfera que complica molt la feina dels bombers.
0: Avui és una jornada amb molta activitat a l'aeroport del Prat. Hi ha programats un miler de vols i és que moltes persones acaben les seves vacances i d'altres les comencen coincidint amb la fi de la primera quinzena d'agost. A tot això s'hi afegeixen els efectes de la vaga dels treballadors de terra de Ground Force que en els 10 dies que porten d'aturada ja han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Unitat mòbil a l'aeroport del Prat, José Antonio Muñoz i Mireia Sala, bon dia.
14: Bon dia. Al llarg del matí hem trobat nombrosos passatgers que s'han quedat sense maletes. Alguns han aterrat avui, però n'hi ha molts que van arribar fa dies i com que no reben cap informació per part de la companyia sobre la localització del seu equipatge, s'acosten a l'aeroport a preguntar. Es queixen que han de fer llargues cues per obtenir informació i tampoc en treuen l'aigua clara. Un exemple és un matrimoni que va arribar dissabte dels Estats Units amb la intenció de veure l'eclipsi. Demà ja tenen el vol de tornada i s'han hagut de comprar roba nova i una maleta per encabir-la. Però això no és tot.
15: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
14: Un altre afectat per la vaga de Ground Force és l'Eric, que ahir havia de volar a l'Índia fent escala a Helsinki i encara és a l'aeroport.
16: Va haver-hi una avaria a l'avió, vam estar com dues hores allà a l'avió esperant, però finalment ens van dir que no s'arreglaria, però a l'estar en vaga els de la companyia de Ground Force no hi havia ningú que ens pogués, que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, vam estar aquí tot el dia. Les motxilles tampoc sortien.
14: Avui hi ha una vintena de vols cancel·lats i alguns retards. Durant tot el dia hi ha previstos un miler de vols i 3.300 durant tot el cap de setmana.
0: D'altra banda, la previsió del servei de trens per a l'eclipsi era la correcta, segons el govern, però es va veure desbordada perquè el gruix de passatgers es va concentrar en poca estona. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, considera també que la tornada després de l'eclipsi va ser ordenada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Manel Nadal ha defensat que la previsió era correcta, però que no va funcionar. Ha apuntat que el més problemàtic va ser l'anada cap a Tarragona, perquè no es va fer esglaonadament i els trens anaven massa plens.
18: La previsió era correcta, per al nostre entendre ho era, però s'ha demostrat que no ho era. Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar, perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
17: En aquest sentit, diu que s'hauria d'haver incidit en recomanar en una anada esglaonada en tren i que caldria haver informat sobre la capacitat dels convois. Pel que fa a la tornada, en relació amb les aglomeracions o les andanes de l'estació de Tarragona, assegura que ja s'havia previst.
18: El govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens. I es va donar instrucció a Renfe de que si no hi havia prou trens es posessin autobusos o finalment es va posar un últim tren a 2:45 de la nit per recollir la gent que encara quedava.
17: D'altra banda, respecte a la línia R3 de Rodalies, ha explicat que s'ha reforçat la mobilitat amb un servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
0: La central nuclear d'Almarà d'Extremadura continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha autoritzat les empreses propietàries Iberdrola, Endesa i Naturgy a allargar l'activitat dels dos reactors que en principi s'havien d'aturar l'any 2027 i el 2028. El govern espanyol assegura que la decisió gairebé no tindrà repercussions en el desplegament de les renovables. En canvi, diu, esmorteirà les pujades de preus que els provoca l'ús de gas per produir electricitat, Jordi Canal.
19: Sí, Fòrum Nuclear, que és l'associació empresarial del sector, celebra la pròrroga d'Almarà i demana abordar també amb rigor el futur de la resta de centrals. El govern espanyol de moment assegura que la pròrroga se circumscriu exclusivament a la nuclear extremenya i que no altera la data de tancament de la resta de reactors previstes raonadament fins al 2035. Amb tot, els ajuntaments d'Escó i Vandellòs se miren esperançats la decisió d'avui per allargar els tres reactors que hi ha en aquests municipis i que han de tancar els anys 2030, 2031 i 2035. Miquel Àngel Ribas és l'alcalde d'Escó.
20: Sí que és veritat que aplana el camí i si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
19: A més, els alcaldes d'Escó i Vandellòs asseguren que la pròrroga en el tancament del Marat farà inassumible el desmantellament dels diferents reactors que hi ha a l'Estat, 7 en total, d'acord amb el calendari previst, i que, per tant, pot acabar suposant també una pròrroga per la resta.
0: Una decisió tècnica que també té repercussions, evidentment, polítiques. Sumar els socis de govern del PSOE rebutgen la pròrroga del tancament d'aquesta central nuclear del Marat Extremadura i acusa els socialistes d'incomplir l'acord de govern. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ho ha celebrat, però lamenta que s'hagi fet a mitjans d'agost perquè passi desapercebut, Montse García.
21: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, un dirigent dels comuns, acusa el PSOE d'incompliment i exigeix que es mantingui el calendari pactat.
22: Per la banda del socialista del govern s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
21: Des del Partit Popular celebren que el govern espanyol hagi pres aquesta decisió, però critiquen el moment escollit i també acusen l'executiu de Pedro Sánchez de tenir una política erràtica en matèria energètica, ho ha dit el portaveu del partit, Jaime de los Santos.
23: Pero esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
21: Per la seva banda, la patronal catalana Foment del Treball assegura que la pròrroga d'Almarat és un pas en la bona direcció i demana que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat Comissions Obreres a nivell estatal lamenta la decisió i demana que es mantingui el calendari de tancament de les nuclears.
0: Les plataformes TikTok i Meta han posat al servei del públic dues pàgines web per detectar continguts generats amb les seves eines d'intel·ligència artificial. S'afegeixen a OpenAI i Google, que ja havien fet el mateix, però no és que ho facin per bona voluntat, Carlos Baraibar.
24: No, de fet ho fan perquè la normativa europea així ho exigeix. Des del 2 d'agost és obligatori que les empreses d'intel·ligència artificial creïn aquesta mena d'eines que permeten detectar si un vídeo o una foto són sintètics. De fet, les plataformes han creat aquestes eines, però no s'ha fet gaire ressò, diríem que ho fan arrossegant una mica els peus. Sigui com sigui, ara mateix ja hi ha eines per detectar continguts fets a IA, de ChatGPT, de Google, de Meta, de TikTok, i això és un pas endavant. Això sí, cada portal detecta només les seves pròpies eines d'intel·ligència artificial. Si fa servir la d'OpenAI, pot detectar si hi ha intel·ligència artificial en una foto feta amb ChatGPT, per exemple. Gemini detecta les intel·ligències artificials de Google, i així amb tot. I tot això ho pot fer servir qualsevol usuari. Si voleu trobar els enllaços, hi ha un article al web del 3cat.info on ho podeu consultar.
0: Gràcies, Carlos. Bon dia.
24: Bon dia.
0: Pràcticament 19 minuts per sobre de les 2 de la tarda, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 284 i encara es compten prop de 400 desapareguts. 5 dies després del terratrèmol de Colòmbia, l'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades. Fer arribar aquest ajut és ara una de les dificultats sobre el terreny. Des de Pereira, enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
1: Hola, bon dia. Cali, Pereira, Manizales i la regió del Chocó és on el terratrèmol de dilluns deixava més mal, morts i destrucció. És on l'ajut humanitari és més necessari. Els centres de recollida de donacions de Bogotà, la capital colombiana, estan plens de material, roba, medicaments i també aliments, però fer-los arribar fins a la zona zero de la destrucció, aquí on ens trobem, és un problema. Amb els aeroports tancats propers, fer 300 quilòmetres implica 8 hores mínimament creuant els Andes per carretera d'alta muntanya que s'enfila fins als 4.500 metres d'altitud. Sobre el terreny, històries de mort i solidaritat. Julio César Pineda és un veterà rescatista colombià i aquí a Pereira és dels civils voluntaris que són els qui realment estan traient runa amb les seves mans i busquen vius i morts.
6: Un viejo luchador que le da sentimientos, que ama a la gente, que allá se quedó alguien metido, allá voy yo. Pero nosotros tenemos conocimiento, los viejos. Nosotros sabemos qué es esto. Yo tengo olfato de sabueso, yo soy topo, yo soy un loco para esto.
1: La solidaritat, asseguren alguns voluntaris que han perdut familiars en aquest terratrèmol, és la millor teràpia, ens ho explica la Diana, que va treure la seva tieta morta d'entre les runes de casa seva.
7: Se está cansando también la mente, el cuerpo, entonces cuando llego a casa siento de que soy un granito de arena más que va a permitir que vamos a salir de la mejor manera de esta situación. Entonces para mí sí fue la cura para la ansiedad. Ajudar a los demás.
1: Camí dels 300 morts, Colòmbia entra ja en el cinquè dia des del sisme de 7,4.
0: I avui l'actualitat repartida pel món ens porta fins al Regne Unit, on el líder d'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament. Ha estat gràcies a la victòria més que previsible en les eleccions d'ahir a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra, pel boicot de la majoria de partits. De manera que el plebiscit, que va plantejar per esvair dubtes sobre la seva figura, ha quedat en entredit, Albert Manyà.
15: La participació del 40% ja dona idea del desinterès que hi ha hagut i explica la victòria fàcil amb un 63% dels vots per a Farage. El seu principal rival ha estat un còmic que ha creat el personatge Count Beanface, literalment el comte cap de cubell de la brossa, perquè ha fet la campanya disfressat amb un cubell al cap i amb propostes inversemblants, com posar un topall al preu dels gelats. Aquesta candidatura paròdia ha obtingut un 27% dels vots, per sobre del que preveien els analistes. En tot cas, aquest matí, Farage no ha volgut assistir a l'acte de proclamació de resultats juntament amb el comte Beanface.
8: No em fa por aquesta gent, però em nego en rodó a pujar a un escenari després d'haver aconseguit una victòria rotunda per tot el que he defensat i ser menyspreat i humiliat per uns qualsevol. Malauradament, no hi assistiré.
15: El Parlament de Westminster ha anunciat aquest matí que li reobre la investigació pels regals no declarats que va acceptar dels donants. Una conclusió negativa podria posar en risc les seves aspiracions. A més, l'arribada del nou primer ministre, el laborista Andy Burnham, ha frenat l'ascens de Reform UK.
0: I ara seguim parlant d'eleccions, ho fem en aquest cas, però de les primàries als Estats Units, perquè estan immersos en un ampli procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions de mig mandat del novembre, crucials per mesurar el suport que té Donald Trump. Les primàries estan evidenciant la fractura ideològica, intenta que viu el Partit Demòcrata entre els moderats i el candidat d'esquerra antisistema que van fent forat. Aquest debat intern, però, pot determinar les seves opcions de guanyar les presidencials del 2028, Cèlia Cernadas.
9: Mira, ara ens fixem en dos estats que sempre són clau en les eleccions, Michigan i Wisconsin, i veiem el que ha passat en les últimes setmanes.
25: What we showed is that the power of our many is greater than the power of their money.
9: Aquest és Abdul Al-Sayed, que és doctor en salut pública i guanyador de les primàries de Michigan, el segon estat amb més població àrab dels Estats Units. Al-Sayed es podria convertir en el primer senador musulmà de la història del país. El principal lobby jueu, l'AIPAC, va invertir 30 milions de dòlars en contra seu per afavorir la contrincant, fervent defensora d'Israel. La campanya del Sayed, de pares egipcis, va girar al voltant de la sanitat universal i els drets laborals. Molts l'han comparat amb l'actual alcalde de Nova York, Zoran Mahmani, també musulmà i també amb un discurs que els Estats Units es bateja com d'extrema esquerra. De fet, fa poc que va presentar la cadena de supermercats municipals amb productes frescos un 30% més barats. Leila Nashawati, especialista en món àrab i en comunicació i conflicte de la Universitat Carlos III, subratlla que Mamdani i el Sayed suposen un canvi de paradigma als Estats Units, tot i que no guanyen per la seva religió, sinó pel seu programa.
26: Entonces él se está posicionando como ese candidato de la calle, no se está posicionando como un candidato que representa a una religión, a una confesión, sino que es algo que no oculta, porque algo interesante que estamos viviendo es que esta cuestión que antes se vivía hasta hace poco, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001, se vivía como algo que ocultar para no espantar donantes, para no espantar electores, ya no es un tabú.
0: I a Wisconsin, Celia, què ha passat?
9: Doncs mira, ara parlem d'una candidata en aquest cas, Francesca Hong.
3: I'm Francesca Hong and I've got 30 seconds to tell you what I'll do as Wisconsin's next governor. Unlike the other candidates,
9: era la favorita en les primàries de governador de l'estat de Wisconsin, però tenia el Partit Demòcrata en contra i al final es va imposar el favorit de l'establishment David Crowley. A Hong, que és d'origen asiàtic, està afiliada, atenció, als socialistes demòcrates d'Amèrica. Li van passar factura a tuits antics qualificant de colonial la festa d'Acció de Gràcies o criticant la policia. Però va perdre per només 3 dècimes i per tant el seu discurs, que és molt més radical que el que defensen els demòcrates en temes socials i d'immigració, havia calat entre molts votants. On sí han arribat al poder candidates d'extrema esquerra és a alcaldies com les de Seattle, Chicago, Los Angeles, Boston o Washington.
0: Seguirem doncs veient què passa fins que arribem a aquestes eleccions de mig mandat als Estats Units al novembre. I abans de la publicitat, un darrer apunt de la informació internacional. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 més sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita, on han quedat atrapades després de la suspensió de trens i autobusos. A la zona afectada hi han caigut 367 litres de pluja per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta mai registrada.

0: Enric Calpena.
1: A 1861, un ric propietari...
0: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.

0: 3 minuts i mig arribarem a 2:15 de la tarda. Salut Pública manté aïllades a casa seva 3 persones que són contactes estrets del turista franco-argentí que es va contagiar d'antivirus després d'un viatge a l'Argentina. L'home contagiat és a Galícia, ja no té símptomes i ha donat negatiu a les proves analítiques de manera que ja no té capacitat de contagiar el virus, Mònica Mas.
1: Les 3 persones aïllades, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, es consideren contactes estrets perquè van compartir un vol amb el turista contagiat d'antivirus. Tots 3 es troben en bon estat de salut, són asimptomàtics i han donat negatiu en els tests PCR amb mostres de sang i orina. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, assegura que la possibilitat que s'hagin contagiat és ínfima perquè ja fa prop de 20 dies que van tenir el contacte amb el turista franco-argentí i la incubació de l'antivirus és d'una vintena de dies.
2: Si s'haguessin contactat sense no comentar el vol, doncs segurament ja haurien debutat i ja tindrien els símptomes o serien positius. En aquests contactes, una cosa ni l'altra. L'altre és que la persona a cas tenia, també sabem, perquè se li van fer anàlisis, una càrrega viral molt, molt baixa. Una altra cosa, ella mateixa ja era poc probable que pogués infectar.
1: Aquest turista franco-argentí és un home jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on allà va presentar els símptomes. En cas que els 3 contactes catalans tinguessin símptomes a partir d'ara i donessin positiu per antivirus, se'ls traslladaria, tal com marca el protocol, a la unitat de tractament i a l'aïllament de l'Hospital Clínic.
0: Ja han enxampat a Calaf, a l'Anoia, 3 lladres presumptament vinculats amb un grup criminal que comet delictes de forma itinerant arreu del món per esquivar la persecució policial. Els Mossos els seguien la pista arran d'un robatori que haurien comès dijous passat en una casa de Juneda a les Garrigues, Lleida, Estela Busoms.
3: El cotxe que portaven l'havien llogat a un particular a través d'una plataforma d'internet, una manera d'actuar pròpia de grups d'atracadors que es mouen per diferents països i s'instal·len curts períodes de temps per cometre robatoris de tota mena. És el cas de la coneguda com la banda xilena dels fantasmes, amb qui es relaciona els detinguts a Calaf. Almenys un en formaria part, segons els Mossos. Rubén Carrera és el cap d'investigació de la comissaria de Mollerussa.
4: I llavors, sobretot, el que els caracteritza, insisteixo, és la seva elevada mobilitat, però arreu de tot el món. Inclús ens trobem que de vegades lloguen vehicles a Espanya i creuen la frontera mateixa, cometen robatoris a França i venen cap aquí. Miren de dificultar-nos la tasca al màxim.
3: De fet, el robatori a la casa de Juneda el van cometre 4 homes, però l'endemà a Calaf, quan estaven a punt de tornar a actuar, només en van detenir 3. El quart ja havia marxat a Xile i un dels arrestats ja tenia el vol per fer-ho aquell mateix dia. Els jutges els han enviat a la presó i els Mossos segueixen investigant per si els poden atribuir més delictes tant a Catalunya com en altres punts del món.
0: I creixen els accidents amb animals atropellats a Lleida i al Pirineu, sobretot els que impliquen cabirols. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
5: Bon dia. Uns accidents que aquest any suposen el 46% del total. Els punts més crítics són els llocs de pas habitual de fauna i els moments de més risc que els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments passen en qualsevol lloc i moment. Per això els Mossos recomanen extremar la prudència a les carreteres del Pirineu i saber com reaccionar. Albert Cela és el cap de trànsit de l'Alt Pirineu i Aran.
6: Quan anem circulant per la carretera i sobtadament hi ha un animal que s'atravessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar, no fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una volcada o un xoc frontal contra un altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
5: Els Mossos recorden la importància que l'assegurança cobreixi els accidents amb animals salvatges. Si es produeix el sinistre, cal trucar al 112, fer fotografies i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial, cap assegurança es farà càrrec de l'accident.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A Lleida s'allarga una setmana més l'obertura del segon pavelló habilitat per atendre persones sense sostre que busquen feina a la campanya de la fruita. Lleida, Noelia Caselles, es va haver de posar en marxa a principis d'agost perquè s'havia disparat el nombre de persones dormint al ras.
7: Hola, Marc. Sí, la Paeria, com cada any, ja tenia disponible un pavelló per atendre les persones que arriben a Lleida sense feina i sense lloc on viure, però el dispositiu va quedar curt i hi havia molta gent dormint al carrer i es va obrir aquest segon pavelló que pot atendre 160 persones i que havia d'estar en funcionament fins dilluns que ve. Ara, però, s'ha decidit mantenir-lo una setmana més. El motiu l'explica Cristina Morón, que és tinenta d'alcalde.
8: Dona cobertura a les persones que han vingut a la nostra ciutat en recerca de feina, tenint en compte que el sector fa les prediccions que la campanya finalitzarà cap a la setmana del 20 d'agost, i d'aquesta manera doncs donem servei a les persones i a més evitem que hi hagi pernoctacions al carrer.
7: Quan tanqui aquest segon pavelló, continuarà obert l'altre fins a final de mes. Aquest matí, el grup de Junts a la Paeria ha reclamat que es convoqui una comissió extraordinària per avaluar l'arribada de temporers i dimensionar els serveis, i també per exigir corresponsabilitat entre els municipis i les administracions de la Plana de Lleida.
0: Responsables de les excavacions del Parc de la Draga de Banyoles continuen reclamant explicacions sobre la repercussió real d'unes rases per uns treballs d'electrificació a tocar del jaciment. Des de l'Ajuntament apunten que tenien el vistiplau de la Comissió de Patrimoni i que ja han obert un expedient per analitzar-ho. Girona, Maria Rovira.
9: Es van obrir unes rases al febrer per l'electrificació de dues pesqueres del passeig vora l'Estany, a tocar del jaciment, però segons el codirector de les excavacions, Xavier Terrades, es va aprofitar per obrir-ne unes altres al clavegueram i va haver afectacions.
10: A finals d'abril, quan van contractar una empresa d'arqueologia perquè tornés a obrir la rasa, aquesta empresa va corroborar que en el tall de més al sud, tota la rasa de claveguera i a part de la rasa d'electricitat, hi havia hagut aquesta afectació sobre els nivells arqueològics.
9: Segons el regidor de Cultura, Miquel Cuenca, l'Ajuntament té el màxim interès en la preservació del patrimoni.
11: De la mateixa manera que encantats que s'hagi fet i l'ha encarregat el propi Ajuntament aquesta prospecció arqueològica o aquesta obertura de les rases, nosaltres també tenim un expedient per acabar d'aclarir què pugui haver passat aquí.
9: Afegeix que no es volen precipitar abans de treure conclusions sobre possibles afectacions.
0: El cos d'agents rurals controla que els pescadors nocturns de canya mantinguin les platges netes, i és que a l'estiu cada vegada és més habitual veure com els que practiquen la pesca i instal·len canyes en horari nocturn aprofitant

0: I llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir aquesta, tota aquesta brossa.
1: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
2: I 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre reben 3 milions d'euros del Fons de Transició Nuclear per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal. Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que busca dinamitzar econòmicament i social aquestes comarques. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, econòmic i social que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. Ho volen fer, entre altres coses, ampliant el parc d'habitatge als pobles, potenciant el relleu generacional al camp o apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. Amb aquest ajut de 3 milions d'euros es volen assolir aquests objectius, en què les cooperatives agràries tenen un paper clau per liderar els projectes. Ho afirma Neus Miró, sòcia de la cooperativa Fites Terres de l'Ebre, que forma part de Som Ruralitats.
4: La cooperativa agrícola té una ascendència sobre la comunitat, que sempre estat allí defensant els valors del poble, i d'allí va sortir la pregunta, doncs podrem plantejar que podem ressignificar les cooperatives agrícoles de micropobles perquè més enllà de prestar serveis en termes de produir aliment, potser poden prestar serveis comunitaris que cap més entitat queda en este poble per a poder fer.
3: Amb aquests mateixos ajuts a comarques com el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, es vol potenciar la prevenció d'incendis i la gestió forestal amb la silvopastura.
5: Catalunya migdia.
2: La locució Déu-n'hi-do i les paraules provar, compte, senyal i biaix estan entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són diversos, Valèria Obereda.
6: A vegades en busquen el significat com a biaix. L'ortografia provoca la curiositat per Déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte hi pesa la semblança amb altres paraules i senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes al seu servei, però la cap de edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
7: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
6: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
8: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
6: Cada any consulten al servei 7 milions d'usuaris.
2: Es nota que és divendres, a l'agost les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més alt, però si ens fixem, darrere de les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, Clàudia Roses.
9: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord al 46%. Les dades es publica el grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
10: Recordo que els primers cartells, jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molt en lloc. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que no et vegin un canvi, que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
9: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
11: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
9: Artistes coincideixen.

0: que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
1: Ja tot és a punt, traques i tambors, als carrers guarnits, el 15 d'agost.
2: 15 d'agost és demà, avui és 14, però a només d'un dia, perquè comença la Festa Major de Gràcia, els carrers del barri viuen les últimes hores abans de presentar els decorats al públic. Les comissions veïnals treballen a contrarrellotge per acabar les creacions artístiques que fa mesos que preparen. A més, aquest any hi ha novetats a la Festa Barcelona, Quim Codinàs.
3: Una de les principals és el retorn del carrer de Sant Pere Màrtir al concurs de guarnits. També és especial l'aposta dels carrers de Tordera, Llibertat, Progrés i Fraternitat de dalt i de baix, que per primera vegada s'han posat d'acord per crear una decoració conjunta. El projecte està inspirat en el Senyor dels Anells i ha obligat els veïns i veïnes a coordinar-se durant mesos. Tot i això, darrere la feina dels decorats, els veïns asseguren que cada vegada és més difícil aconseguir que la gent que viu al carrer s'impliqui en la preparació de la festa. Les comissions ho relacionen sobretot amb la gentrificació que pateix el barri. Ho explica l'Aina, veïna del carrer de la Fraternitat de Dalt.
4: No sé si es fa un canvi una mica, no?, de la gent que viu als barris, que fa també que la gent que érem d'aquí hem de marxar a altres barris o a altres ciutats i tot, i doncs també falten mans, perquè també la gent que arriba nova, molts no tenen ni el coneixement de què són les festes de Gràcia.
3: Tot i que molts veïns estan de vacances, els que hi participen continuen dedicant hores a acabar els últims detalls dels decorats. Ara asseguren que ja només pensen en veure el resultat i poder començar a gaudir de la festa. És el cas de la Marta Salines, veïna del carrer de Tordera.
5: Aquest any està sent durillo, anem una mica justets. Llavors sí que tenim ganes ja de que sigui demà, tenir-ho tot col·locat i començar la festa de veritat.
3: Demà finalment arribarà el moment de descobrir els guarnits. Els carrers s'ompliran de visitants i competiran un any més per convertir-se en el millor decorat de la Festa Major de Gràcia.
2: Minuts i arribarem a les 3. La sintonia ho diu tot. Ernest Macià, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Comencen els esports amb les declaracions polèmiques del capità del Barça.
6: Doncs sí, Frenkie de Jong es queixa i s'explica. Creu que molts cops és l'assa dels cops. Enmig de tota la voràgina del mercat, avui Frenkie de Jong, aquest primer capità del Barça que dèiem, ha demanat poder sortir als mitjans del club a mostrar la seva preocupació, per no dir enuig o irritació, per algunes crítiques o insinuacions que Joan Fitó li han arribat de l'entorn constantment.
7: Sí, molt soroll sempre al voltant de la figura de Frenkie de Jong. Avui, sense venir a tomb i als mitjans del club, el futbolista neerlandès ha volgut passar revista de l'actualitat blaugrana i també de la seva lesió. Recordem que de Jong està lesionat. Durant el Mundial es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret. D'això en fa un mes i de Jong segueix fotut.
8: Bueno, estoy muy jodido, me jode mucho porque lo que más me encanta es jugar al fútbol y sobre todo por el Barcelona y en la selección. Es que yo creo que he tenido muy mala suerte ahí porque ha sido que un accidente que alguien se ha caído encima de mí. Me he quedado un poco tocado ahí en el Mundial.
7: Jong, que no ha passat per quiròfan i segueix un tractament conservador, ha explicat que durant el Mundial els metges li van assegurar que aquesta lesió de la qual parla no podia anar més i que, per tant, podia forçar en aquest Mundial, així ho va fer, però que al tornar a Barcelona li van fer proves als metges del Barça i que la lesió era més greu del que es pensava en un primer moment.
6: Perdó, els metges que li van assegurar que no aniria més la lesió eren els metges
7: de les Estats Units. Li van fer proves als Estats Units, allà tothom li va assegurar, ha explicat de Jong, que la lesió era la que era i que no podia anar més, però que al tornar a Barcelona els metges del club li van fer més proves i que van detectar aquest trencament al genoll dret. Més enllà d'això, de Jong, molt empipat per tots els rumors, per totes les notícies falses de l'entorn blaugrana sobre la seva figura. Les ha desmentit, ara els sentirem una per una.
8: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría.
7: De Jong està content amb la temporada que ve, diu que, tot i això, sent el suport, tot i el que sentíem, sent el suport dels culers, i ha explicat que veu molt bé l'equip, també ha dit al neerlandès que la Champions és l'objectiu, però que com sempre, ho volen guanyar tot.
6: Molt bé, qui no serà, però, company de Frenkie de Jong, i això ja ho tenim coll avall, és Ferran Torres, Fitó.
7: Encara no és oficial la seva sortida, però des d'ahir al vespre, que hi ha un principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain, els dos clubs intercanvien documentació, però la previsió és que sigui oficial durant el dia d'avui. El PSG finalment en pagarà vora 50 milions d'euros i, per tant, Ferran serà jugador del Paris Saint-Germain.
6: Molt bé, i avui Rodri, que és una altra de les carpetes que tenim obertes aquest estiu, ha tornat a les vacances i ja va sortir ahir la nit des de Madrid, ja és va sortir via Liverpool i ja és a Manchester.
7: Sí, estava citat avui amb el City per passar revisió mèdica i incorporar-se a la disciplina del conjunt anglès. Avui, precisament, n'ha parlat el seu entrenador, Enzo Maresca.
9: Player from another club and I don't think it's correct to speak about.
10: No crec que sigui correcte parlar de jugadors d'un altre club, de la mateixa manera que no és correcte que altres clubs parlin de jugadors nostres. Li he fet una gran abraçada quan ens hem vist i ara el seu pla és rehabilitació i quan pugui anar-se incorporant als entrenaments. Aquest és el programa que tenim previst per ell.
9: Start training session with us and this is the program for him.
7: N'ha parlat Maresca a la prèvia de la Community Shield que jugarà demà al Manchester City contra l'Arsenal. El Barça va fer una segona oferta per Rodri, continua pressionant per l'internacional espanyol. És ara el principal objectiu del club blaugrana, després de desencallar la sortida de Ferran. Ara toca tancar l'arribada de Rodri. El City vol que el Barça arribi als 70 milions. El Barça, de moment, no hi vol arribar.
6: Molt bé. Rodri no jugarà si arriba, eh? No jugarà segur aquest cap de setmana a Basilea.
7: No.
6: Tu vas convocat, eh?
7: Jo vaig convocat. Sí, a 4:45 de la tarda diumenge, penúltim amistós del Barça aquesta pretemporada, en directe aquí a Catalunya Ràdio, penúltima prova, l'última serà dimecres al Gamper, ja en directe a la TDT. El Barça viatjarà dissabte, ja sense Ferran, tampoc sense Rodri, tampoc hi serà Pedri, que encara no s'entrena, per tant, a priori també és complicat que juguin els internacionals espanyols.
6: I l'Espanyol que debuta aquest cap de setmana sí contra el Llevant. El projecte blanquiblau amb Monchi a la direcció esportiva avança, però potser de manera més lenta del que es voldria. Carles Vila.
11: Encara queden algunes peces per completar en una plantilla on ara mateix la principal preocupació és el reforç de la línia defensiva. Fins ara la incorporació més important ha estat la del migcampista Àlex Calatrava, que ha arribat al Castelló, un traspàs que va costar 5 milions d'euros. Han arribat també cedits o que acabaven sessió jugadors com Unai Muñoz, Javi Hernández, Rafael Bauzá, Marco Fernández, Harman o Roger Hinojo. La direcció esportiva continua treballant. Hi ha alguns noms que estan dins de l'agenda blanquivava. Al mig del camp no s'acaba de tancar la incorporació del francès Isiaka Kamate. És un jove jugador ara a l'Inter de Milà. L'Espanyol també treballa per reforçar aquesta línia defensiva. Un dels jugadors que podrien aterrar a Barcelona és el central eslové Vanya Dursic, del Zenit de Sant Petersburg. El jugador tenia pràcticament tancada la sessió al Pau, però ara es podria haver decidit per incorporar-se a l'Espanyol després que ahir l'equip grec va quedar eliminat de l'Europa League. Tampoc s'acaba de concretar l'operació per l'alemany del Besiktas, Félix Udukai. És un central amb experiència, un jugador però que els últims dies ha rebut altres ofertes a més de la de l'Espanyol.

0: El Madrid afronta el tram final de la pretemporada amb tots els jugadors incorporats a la disciplina ja de Jose Mourinho. Bellingham ha estat l'últim a tornar als entrenaments i diumenge Josep Gaia viatjarà a Alemanya per posar punt i final a aquesta pretemporada.
1: Sí, per primer cop aquesta pretemporada Jose Mourinho pot comptar amb tots els jugadors disponibles. Dilluns es van sumar als entrenaments els jugadors que van jugar la fase final del Mundial i dimecres va tornar Bellingham, que tenia permís del club per tornar més tard. Jude Bellingham ha parlat en la tornada als entrenaments i s'ha mostrat ansiós per treballar amb Mourinho.
2: Yo siento que yo tengo una relación con él ya y estoy, es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Es solo una ocasión para ver él, pero sí, estoy muy excitado para ver cómo es.
1: Com deies, Ernest, diumenge el Madrid viatjarà a Alemanya per jugar el darrer amistós de pretemporada. Serà a les 5 de la tarda contra el Schalke.
0: I la setmana que ve el Madrid debuta ja a la Lliga al camp de l'Espanyol. Ho farà, evidentment, amb moltes cares noves, però també amb moltes baixes.
1: Sí, per aquesta temporada els blancs s'han reforçat amb 6 jugadors nous, a més del retorn de José Mourinho a la banqueta. Però també marxen 9 futbolistes i l'entrenador Álvaro Arbeló. A hores d'ara, el Madrid és l'equip de primera divisió que més diners s'ha gastat en fitxatges, desemborsant uns 225 milions d'euros amb traspassos, com ara diu Mandé, que el xoc ja ha costat 125 milions d'aquests 225, variables al marge, Cucurella, que ha costat uns 55 milions d'euros, o també Dumfries, que ha costat 20. També és l'equip que més diners ha ingressat, uns 190 milions d'euros, però la gran majoria d'aquests diners no provenen de vendes directes, sinó de percentatges de drets de jugadors que ja no formaven part del conjunt blanc. En total, al Madrid li surt un balanç d'uns 35 milions d'euros en despesa en fitxatges per la nova temporada.
0: Bé, un saldo, un balanç entre despeses i ingressos que no és dolent. El Madrid encapçala aquesta tripleta d'equips que tradicionalment gasten més als mercats de fitxatges per davant de Barça i Atlètic de Madrid i Carles Vila a molta distància de la resta de clubs.
3: Com dèiem, el Madrid és el club que més diners s'ha gastat fins ara en fitxatges de jugadors. El segon club a la llista és l'Atlètic de Madrid, amb 102 milions. S'ha incorporat aquest estiu Morten Hillmund de l'Sporting de Lisboa per 40 milions d'euros, Can In-Li del PSG per uns altres 40 milions, o Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen, que ha costat 22 milions d'euros. De moment, els matalassers han ingressat 34 milions. I el tercer club amb més despeses és, de moment, el Barça, amb un total de 100 milions pagats per la contratació de tres jugadors. Anthony Gordon, el Barça ha pagat al Newcastle 70 milions, Karina Adeyemi i Jess Bisibu. Evidentment, caldrà afegir les despeses i els ingressos que puguin generar aquests equips els pròxims dies. El Deportivo de la Corunya i el Getafe són els altres dos equips que s'han reforçat més, molt lluny, però, dels tres grans del futbol espanyol. Els gallecs s'han gastat 26 milions i el Getafe gairebé 20. L'Espanyol s'ha gastat prop de 6 milions d'euros. Per la cua, els dos equips amb menys despeses en fitxatges d'augment per la pròxima temporada a la Lliga són l'Atlètic Club i la Reial Societat. De fet, cap dels dos equips bascos s'ha gastat ni un euro en nous jugadors. A segona divisió, el club que més ha gastat ha estat el Mallorca, amb 4 milions. El Girona ha ingressat 20 milions d'euros i només s'ha gastat una mica més d'un milió. El Sabadell no ha fitxat a ningú de moment. Del que és a les últimes novetats del mercat de fitxatges, a la Real Societat, per cert, s'ha trencat les negociacions per la incorporació de l'internacional marroquí de l'Olímpic de Marsella, Naïm Aguert. L'operació estava pràcticament tancada, però hi ha hagut dubtes a última hora pel que fa a l'estat físic del jugador.
0: I bé, la temporada, el que seria la temporada, ho podem dir, comença avui, d'aquí a poques hores. Comença per segona divisió, amb el partit entre la Reial Societat B i el Castelló, un partit que donarà el tret de sortida a una temporada on hi ha molts equips que tenen aspiracions a tornar David Gallofré a primera divisió.
4: I entre els candidats hi ha el Girona, que s'estrena diumenge a casa contra el Leganés i arribarà amb dues cares noves amb fitxa del primer equip. Es tracta de Minso i Justin, els dos futbolistes que van jugar cedits la temporada passada a l'Andorra, ja van debutar amb el primer equip gironí a primera divisió l'any 2024. El partit serà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe al Tot Gira.
0: Ja tenim l'Eduard Solà escalfant i el Sabadell, en canvi, no jugarà fins dilluns.
4: Sí, els arlequinets tornen a segona 5 anys després i ho faran en un escenari de màxim nivell davant l'Sporting de Gijón al Molinón. El migcampista Albert Urriol Zurri destaca la il·lusió de poder debutar en un camp tan històric.
5: Sí, escenari molt bonic per debutar, a la vegada que molt difícil. Sabem la plaça que és el Molinón, però bé, jo crec que tots els camps de segona divisió són difícils. I bé, l'equip està preparat, estem afrontant la setmana ja pensant en el partit, deixant enrere la pretemporada, que penso que ha set molt bona.
4: El partit del Sabadell serà dilluns a les 7 de la tarda i en directe per l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, dels equips que has dit, bé, ja has parlat del Girona com un dels favorits o que té més opcions almenys lluitar per pujar a primera. Quins seran els rivals? Quins equips també lluiten per l'ascens?
4: Doncs els tres equips que arriben de segona, com comentaves, el Girona, Oviedo i Mallorca. A més, també s'hi podrien sumar tant per plantilla com per capacitat econòmica l'Almeria, les Palmes i el Castelló.
0: Molt bé, i ara que parlaves de capacitat econòmica, quins equips s'han gastat de moment més calés a segona?
4: Doncs el Mallorca és qui més ha invertit, amb uns 4 milions d'euros en fitxatges, el segueixen el Castelló amb uns 3,2 milions i l'Almeria amb 3 milions. Tot i això, recordem que el Mallorca és també qui més ha ingressat, uns 65 milions d'euros gràcies a les sortides de jugadors com Morici, Samu Costa o Jean Virgili. El Girona, en canvi, ha invertit de moment només 1,2 milions d'euros i el Sabadell no ha pagat cap traspàs. Totes les incorporacions han arribat amb jugadors lliures o cedits.
0: Molt bé, és a dir, una gran distància entre el que s'inverteix a primera, sobretot els clubs a dalt, no tanta distància entre els clubs de mitja taula o baixa, a primera i segona divisió, on hi ha projectes que volen, evidentment, tornar. I com hem anat dient, demà comença la primera i ho fa amb només 5 partits perquè els altres 5 estan ajornats pel Mundial, Montserraia.
6: Sí, perquè la Lliga ha decidit ajornar els partits dels equips que comptin amb futbolistes que hagin jugat les semifinals del Mundial, i són el Barça, Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis. I també s'ha ajornat el Celta Osasuna per un fong a la gespa de Baleidós. El primer duel d'aquesta jornada serà entre l'Alavés i el Getafe a 8:15 del vespre, i més tard, a 10:15, serà el torn del Sevilla-Rayo Vallecano. Però abans, en clau europea, l'Ajax i l'Inter d'Escaldes ja han aconseguit el bitllet per a l'última ronda de classificació de la Conference League. L'Ajax va empatar 2, mentre que l'Inter va golejar per 4-0 i continua fent història. Ara els neerlandesos es jugaran l'accés a la fase principal contra el Sion suís, mentre que l'Inter d'Escaldes s'enfrontarà al Drita de Kosovo. Diumenge, partit de luxe per començar la temporada anglesa, l'Arsenal i el Manchester City disputaran la Community Shield a partir de les 4 de la tarda, cara a cara, el campió de la Premier contra el guanyador de Copa, amb el primer títol de la temporada en joc.
0: 5 minuts i les 3.
7: Catalunya migdia. Aquest estiu Solsona sona i emociona.
8: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
7: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
8: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
7: Tota la informació a solsonaturisme.com.
9: Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oliva, oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
10: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
11: A la botiga web i app.
12: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
13: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
12: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
13: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
14: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
7: Catalunya migdia.
0: A l'Europeu de Natació aquest matí hi havia 4 catalans que han participat a proves de braça, papallona i 4% mixt, i hem de dir que el saldo és positiu perquè 3 han passat ronda, Josep Gaia, i només un ha quedat eliminat.
1: Sí, el primer a competir ha estat Nil Cadevall, que ha estat l'únic dels 4 catalans que ha quedat eliminat. Ho ha fet en les sèries de 50 metres braça i ha quedat en 30a posició. Qui sí que ha pogut passar de ronda ha estat el maresmenc Isaac Fernández, que s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres papallona després de fer el 18è millor temps.
15: Me he notat molt bé el primer 100. Tenia que salir ràpid, ja que era, creo que, de les sèries més ràpides que havia esta mañana. Luego he sufrido un poquillo al final de la carrera, però bueno, objetivo cumplido, nadamos por la tarde y muy contento.
1: Finalment han competit Luca Huck i Ainhoa Campabadal, que s'han classificat per la final de 4% lliures mix i han aconseguit la 8a posició. Aquesta tarda tornem a tenir participació catalana en aquest europeu. A 8:15 del vespre, Isaac Fernández competirà a les semifinals dels 200 metres papallona i a 8:15 tindrem la final de 4% lliures mix.
0: I per cert, una altra quarta posició i és la segona de Luca Huck.
1: Si la va aconseguir ahir a la tarda, la final de relleus 4% lliures masculí, Hook va tocar la primera posició en els primers 100 metres, però finalment l'equip es va desinflar i va caure fins a la quarta posició amb un temps de 3 minuts, 11 segons i 91 centèsimes, tot i que aquest temps va ser un nou rècord pel país.
0: Atletisme, nova jornada matinal als europeus. Avui ha començat a competir el plusmarquista mundial Armand Duplantis en el salt de perxa, però també hi han pres part dos atletes catalans, Carles.
3: A la prova d'Aptaló aquest matí, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha iniciat la seva participació amb una victòria a la prova dels 100 tanques. Aquest migdia, el lleidatà Bernat Herta ha participat amb l'equip espanyol del 4x400. Han acabat quarts a la seva sèrie eliminatòria, una posició que els ha deixat fora per ben poc de la final.
11: Queríamos estar en la final y este grupo se la merecía por todo el trabajo que hay detrás, pero tampoco desacredito que yo creo que ha sido una muy buena carrera. Ha sido la primera carrera de Ángel con absoluto, Juanjo, y han corrido como auténticos veteranos. No hemos tenido ningún problema en carrera, hemos entregado bien. Creo que la lectura tiene que ser de que la primera vez que corremos con este equipo hacemos una marca que está muy bien, en otras ediciones seríamos finalistas.
3: En canvi, la jornada d'aquest matí, l'equip espanyol femení sí que ha aconseguit la classificació per la final del 4x400.
0: Aquest cap de setmana comença el Mundial Masculí Femení d'Hockey Herba, que es fa conjuntament als Països Baixos i a Bèlgica. David Gallofré, molts catalans, molts.
4: Doncs sí, perquè la selecció espanyola masculina afronta el Mundial amb 12 catalans dins els 20 convocats. A més d'Irlanda, amb la que farà el debut diumenge, la selecció comparteix el grup C amb Austràlia i Sud-àfrica.
0: I també hi haurà una important representació a la selecció femenina.
4: 9 de les 20 jugadores són catalanes. Les de Carlos Cuenca també debutaran diumenge i comparteixen grup amb Bèlgica, Nova Zelanda i Irlanda.
0: Canviem d'esport i anem a l'europeu de gimnàstica, que també es fa europeu de gimnàstica, en aquest cas a Croàcia.
4: Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero disputaran demà la final per equips. Ahir van acabar setenes a la fase de classificació. En ciclisme, primera victòria com a professional d'Adrià Periques. Ha guanyat la setena etapa de la Volta a Portugal amb només 20 anys.
0: A bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut i el Girona han passat avui revisions mèdiques prèvies a l'inici de la pretemporada. Dilluns, dimarts ho fa el Manresa, dimecres el Lleida, d'avui en 8 ho farà el Barça. Fins aquí, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Demà no, perquè demà és dissabte, però dilluns sí, a les dues en tindrem més. Gràcies i fins llavors.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina, si no?

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui un oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
4: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes.
5: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
3: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller i mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
5: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller. No? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
3: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
5: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno,
6: al final, la boca a orella, no?
5: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027, per tant realment és com anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
3: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
5: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves. que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
3: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
5: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu, o d'un gegant, o d'un element festiu, o d'un retaule, i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar, què li passa, com ho puc arreglar, i com li han provocat, i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies amb radiografies, o sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina't si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que vull dir, en aquest cas no estan doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional doncs amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
3: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
5: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents Per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
3: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menys tenint.
5: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina doncs més... és diferent, la feina més explosiva. La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem doncs lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
3: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
5: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
6: Així que de moment no ho heu de tenir.
5: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no? D'aquesta essència del gremi antic, no? De dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials i haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqués, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
3: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
5: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres, molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. no em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo, doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
3: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i com tan sovint també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Que vingui algú, que em tregui l'angoixa del pit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Passa bé, passa bé, passa bé.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.
1: Viu la ràdio.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
3: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
3: La perdem, necessitem una transfusió ja.

Aquí Charlie Alfa, confirmeu entrant al càmping la clau verda. L'equip Bravo és al sector B? Afirmatiu. Equip Delta, espereu-nos al sector A, ja arribem. La porta del bungalow 6 és oberta. Aquí algú ha forçat la porta. Atenció màxima, pot ser que el pare de la desapareguda se'ns hagi avançat. Temem que pugui anar armat. Res, bungalow 8. Molta atenció, ja som a lloc. Hi ha moviments al bungalow 5, possiblement dues persones. Avancem en cobertura. L'equip Delta Joe us cobrim. Procés d'entrada autoritzat. Recordeu, protocol de seguretat.

Alfa Bravo, presumpte sospitós detingut. Alguna pista d'on podria ser la Mònica? Veiem roba de dona a terra, taques de sang. Trobada, víctima lligada de mans i peus, a l'armari. Sembla conscient. Venim a rescatar-te. És la Mònica Esteve? Afirmativa, inspectora, confirmem identitat de la víctima. Envieu suport mèdic immediat.

0: Sembla que la pacient també comença a despertar.
1: Fantàstic, ja podeu endur-vos-la a l'hospital.
0: Iris, em sents?
2: No, no, a l'hospital no, falta el meu fill, l'han de trobar.
1: Iris, tranquil·la, tenim el cotxe del sospitós envoltat. Equip Delta, endavant amb l'escorcoll i registre.
3: Alto, policia!
1: 8. Merda! Molta precaució, agents. Podria amagar-se a qualsevol lloc. Falsa alarma. És un senglar. Concentració. Si us plau, que ens hi juguem molt. Alto, policia! Bungalows 3. Res. Alto, policia! Bungalow 2. Res.
0: Vaig a buscar més sèrum a l'ambulància. Vigila-la.
4: No el trobaran pas, Iris.
2: Aquí? Qui ets?
4: No em reconeixes la veu?
2: Ets tu? T'estan buscant al càmping? Com has tornat?
4: Els mags no expliquen mai els seus trucs.
2: Torna'm el meu fill. Han trobat la teva filla, ja està. S'ha acabat, has guanyat.
4: Sí que he guanyat, sí. La meva filla és viva. I a mi no em trobaran pas.
2: Ajuda!
4: Encara no ha acabat el joc per tu.
2: M'ho vas dir. Si la teva filla es salvava, també ho faria el meu fill.
4: Tens raó. El que no et vaig dir és si tu el trobaries.
2: Malparit!
4: Iris, primer haig d'escapar. El teu fill és la meva garantia de sortida. Fins sempre.
2: Ajuda! S'escapa!
0: Què passa? On és l'altre sanitari?
2: Era el segrestador! Està fugint! Han d'atrapar-lo!
0: Inspectora, inspectora, que em sent?
1: Sí, qui ets? Què passa? Està bé, Iris?
0: Tenim un problema. El segrestador no és al càmping. Era aquí amb nosaltres. Han de tornar.
1: Com? El soterrani?
0: S'ha fet passar per un sanitari.
1: No fotis! Merda, merda, merda! Aquí totes les unitats! Tornem al soterrani, el sospitós

0: al nen?
1: Quan sigui en un lloc segur, ho sabran.
0: I per què hauria de creure't?
1: Perquè l'esperança

0: Volia celebrar que la Mònica respirava i alhora cridar de ràbia perquè en Pol no era amb mi. Em sentia petita, una mare amb la mirada clavada a un punt on no hi ha llum. I en aquell silenci banyat d'emissores i passos, em vaig prometre que tornaria a abraçar-lo, encara que això volgués dir trencar-me per sempre més.
1: Es confirma que han trobat la Mònica Esteve, una noia de 12 anys desapareguda des de feia més d'una setmana. Segons fonts policials, hauria estat detingut un menor com a principal sospitós del cas. D'altra banda, la policia segueix el rastre del pare de la víctima, acusat de segrest. Les autoritats han demanat col·laboració ciutadana per localitzar-lo. A més, fonts properes a la investigació apunten que hi ha sospites que la marxa voluntària de la seva dona, la mare de la Mònica, fa més de 2 anys, potser no va ser tan voluntària.

0: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía!

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticar el sueño da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights, sending alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: A mi em va acompanyar en tot aquest procés una doula. No tinc parella, vaig fer la maternitat en solitari, i amb la meva família no. Jo em sentia més segura sabent que hi hauria una persona que sabia tot el que podia passar en aquella situació i que ja ha passat per allò i que m'ajudaria a mantenir com aquesta connexió en el moment del part i aquesta serenitat.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de l'Eva Navarro Campanera.
1: El Riu va néixer el 28 de maig del 2023, després de 8 hores de contraccions a casa i 3 hores a l'hospital. Vaig sagnar una mica i vaig trucar a la doula. I em va dir, bueno, no sabem si és el tap mucós, no. Anem a l'hospital a mirar que tot estigui bé, només com a comprovació, perquè ja sabem que ara no vas de part. I em van dir, bueno, no passa res, vol dir que sí que ha començat, però realment, com que hem vist que tu en el teu pla de part vols un part natural, doncs has d'anar a casa i tot, i jo sí, sí. I res, vam anar cap a casa, i llavors així que ja va ser com entregar-se, no?, en el d'allò, perquè és veritat que de seguida es van anar notant contraccions i recordo que l'Esther anava apuntant-les en un paperet. Van ser 8 hores de contraccions a casa. Primer contraccions al sofà, després contraccions a la cadira, després contraccions sobre la pilota medicinal, després contraccions a la dutxa, contraccions al llit a 4 grapes, de peu, o sigui, saps allò que realment vam anar fent? I recordo que en un moment l'Esther em va dir, bueno, com ho portes? I jo, bueno, és que cada quant són, perquè jo estic ja una mica... I em va dir, bueno, si vols podem anar a l'hospital. El cotxe va ser un drama, perquè el primer viatge ja m'havia costat, el segon viatge quasi em moro, o sigui, perquè no podia seure jo. I em vaig ficar de genolls al terra, abraçada al seient de davant. I res, llavors vam entrar a l'hospital i ja van dir, ui, però si estàs de buit. I vaig anar de petar la banyera, però encara l'havien d'omplir, que vaig pensar, quin rotllo. I recordo que va ser entrar a la banyera amb l'aigua calenta i va ser com si esperés, no va parar-se res, però no feia tant de mal. I llavors la sensació va ser com de descans una miqueta. El que passa és que de seguida vaig agafar fred. Això ja eren com les 7 de la tarda, no? Jo havia, a les 11 havíem anat a l'hospital, havíem tornat. La gana i tot va desaparèixer. Jo no vaig notar gana en cap moment ni quasi bevia aigua perquè m'ho deia ella. Realment estàs en un altre món. I llavors allà a la banyera em van venir com ganes d'anar al lavabo. Vaig dir, ostres, tinc ganes com de cagar, no? No tenia res d'anar al lavabo. Era que estava de part. I em va fer un tacte i va dir, és que estàs dilatada 100%. O sigui, això ja és el part, ja estem en l'expulsiu, no? I això, jo crec que eren les 9 i alguna cosa, recordo mirar el rellotge, i és que va sortir, vull dir, fins a les 10 i mitja, que dius, hòstia, una hora i mitja és molt, però en realitat és que va passar així.

La llum ja estava en tènues, només va venir la llevadora aquella, se'm va presentar i no em va dir res més, va ser super, super respectuosa. I l'Esther, que és la doula, va estar tota l'estona al meu costat i, de fet, l'Esther, el seu paper, em va agradar molt perquè va ser un paper com molt discret de... que estava allà i em deia, t'ha dit això, s'assegurava que jo rebés la informació. I si jo deia, tinc fred, anava i em feia no sé què. Si jo deia, tinc no sé què, ell anava i em... Però no estava allà, bueno, Eva, va, vinga. Perquè a mi això m'hagués molestat bastant. De fet, les llevadores del matí eren super, ai, Eva, que guapa, vinga, ho estàs fent molt bé. Que dius, deixa'm una miqueta, no? I llavors recordo que em vaig ficar aquesta camilla, que estava molt baixa, em vaig ficar de 4 grapes sobre la camilla. I això és algo que ja no va canviar perquè... Jo havia fet una preparació al part amb una llevadora que va ser molt interessant, que vam anar com amb molt de temps, anar-nos coneixent, fent exercicis, i jo com tinc un tema en el sacre, tinc els os que a partir de caigudes i tal tinc el sacre mogut, jo estava preocupat per aquest punt, no? Que no pogués passar el nen perquè el sacre s'ha de moure en aquell moment, ha d'estar àgil, no? Ja vaig anar a l'osteòpata i totes aquestes coses, però em va dir, home, per tu una bona postura seria la de 4 grapes. Que vaig ficar-me a 4 grapes i allà vaig seguir. I cada vegada que tenia una contracció recordo que era com així perquè la camilla era així plana i després pujava una mica i tenia els braços en aquesta part de dalt i apretava així. I semblava com una espècie de llop udolant, no? Quan feia mal feia... Clar, era... No passava res i de cop una superonada. I quan venia deies, ui, ui, que ja ve. I clar, notava aquest super, super mal, super tensió, que era tan fort, o sigui, que no ho feia jo. Però jo no empujava res, però s'estava empujant. No sé com explicar aquesta part, però el cos és com que feia... I feia com un d'allò, però ho feia el cos i jo havia de com deixar que passés. És la part, jo crec, complexa, però també bonica, no? Hi ha una cosa que t'està tensionant molt i tu el que has de fer és relaxar i deixar que ho faci. Perquè si tu et tenses igual, atures la situació.

de petar, saps? O sigui, una sensació molt així de... Ho vaig notar moltíssim i llavors recordo que em va dir, ja veuràs, i em va agafar la mà, la llevadora, em va agafar la mà i va dir, toca! I em va posar i vaig dir, ai! Perquè va veure que sortia amb la bossa. Clar, jo no havia trencat aigües. I va veure una bossa blanca allà i va dir, que surt amb la bossa! I això només passa, ho vaig saber després, cada, jo què sé, 50.000 persones o alguna cosa així, no sé. I quan em va fer tocar, jo vaig notar una cosa tova, que era el globus, no?, amb aigua. I va pujar la mà perquè toqués el cap i notés dur, i diu, és el cap, i jo, oh, ostres! Clar, va ser un subidon molt fort de pensar que ja estava molt a prop. I res, llavors, un cop després d'haver tocat, que ja que el riu estava allà, és que em sembla que va ser, no sé si la següent o dos següents, que ja va sortir. Va haver-hi un bastant d'això i va sortir el cap. Aquí la noia estava molt emocionada perquè que hi hagués el cap i la bossa no s'hagués petat. És que era una cosa que no havia vist gaires vegades. I llavors, quan va sortir el cos, es veu que va estirar com el braç al riu i llavors va petar la bossa. Jo estava amb les mans aquí per agafar-lo, el primer, no? I clar, va sortir en plan... Pum. Clar, és que surten en plan sípia. Clar, jo se'm queia perquè com que la bossa aquesta rellisca moltíssim. I el vaig agafar i de seguida em vaig girar, em vaig tirar d'esquena així per poder-lo, no? Hòstia, va ser molt fort aquest moment. Després d'aquest moment així, va venir el moment de tallar el cordó i me'l vaig ficar aquí, és que per fi, no? O sigui, tot l'embaràs, totes les expectatives, tot els dolors, i de cop... Hasta allà és que l'emoció va ser molt forta, és que no sé com explicar-ho.

estava jo molt bé. És que estava superbé, estava com un col·locón molt heavy de tenir el meu fill entre braços, és preciós, té totes les coses. I que bé que ha anat, que bonic. I llavors va dir, bueno, com que la placenta no sortia, va estirar i em va fer mal, va dir, bueno, doncs ja esperem una mica i veurem i tal, i ara vindrà una altra llevadora a ajudar-me i no sé què. Llavors va entrar el Chema, va dir, hola, soy Chema, soy tu comadrón, no sé què. Bueno, ell mateix que va fer la conya, però és que m'ha quedat molt gravat aquesta energia. I llavors, clar, em va posar el típic de prendre la pressió, típic que van baixant, no? I va dient, bueno, estàs un poc bajita, va dir al principi. I al cap d'uns segons va dir, estàs a 3. I diu, estàs bé? I jo, bueno, veo estrellitas. I de cop hi havia 5 persones a l'habitació, molt de merder, perquè clar, jo estava grogui. Clar, jo no m'adonava, però jo estava malament, no? Clar, això li diuen la muerte silenciosa, ho he sabut després, no? Perquè m'estava dessagnant i jo no ho sabia.

tinc molt la imatge de girar-me aquí, perquè aquí hi havia la porta, no? I aquí hi havia tota la gent. I aquí hi havia l'Esther, la doula, i li vaig dir, Esther, hi ha molta gent, com espantada. I llavors la ginecòloga principal em va fer així a la cara i em va dir, Eva, esto es una emergencia y nos vamos al quirófano ahora. I em va dir això, així com mirant-me als ulls, i em vaig quedar com... O sigui, em vaig adonar de la gravetat de la situació. Va ser molt fort, i llavors jo em vaig veure que tenia el nen aquí i vaig veure l'Esther i li vaig donar en plan... Fes pell en pell. Era el més important per mi, no? I em va dir si va tranquil·la. Ho va dir amb una cara de... Donaré el millor, no? En plan, està ben guardat i tot. Però va ser molt difícil. I llavors tu van ser sorolls perquè van desfrenar la camilla, van xocar contra la porta, es caia la porta, van xocar contra el passadís, tothom cridant. Así no se puede trabajar. Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé. O sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat. I vaig marxar xocant contra la

0: les parets i només recordo una persona en el quiròfan, molta llum, molt fred, que em va mirar i em va dir: "Hola, soy Alexis, voy a anestesiarte". I jo, vale, i em va ficar allò i ja no mentir, ja està, i ja està. I per sort van fer tot el que van fer. No sé exactament què em van ficar, jo crec que moltes bosses de sang i diferents medicaments, crec, per reanimar-me i això. I em vaig despertar al postoperatori viva, que ja és això, no? Quan em vaig despertar, estava molt grogui, no? Però de seguida la persona, n'hi havia una noia allà, de seguida va dir: "Estàs bé, i el teu fill també". Cosa que vaig dir: "Hòstia, moltes gràcies", perquè és el més important, no? És el que jo, al despertar-me, vaig dir: "Uuuh", no? Però és que en un segon et ve tot. I llavors em va dir tot això, i llavors va ser com un descans immens, perquè jo estava més cansada que en tota la meva vida. I vaig com descansar. I em va dir: "Ara pujarem" i tal. Però com que m'havia dit que estava bé, jo no vaig tenir com pressa tampoc. Sí que tenia ganes, òbviament, de veure el riu, però estava tan feta una merda que no em podia valdre per mi mateixa, és que no em podia ni aixecar. Te n'adones que ets molt fràgil, realment. I jo, que sempre he sigut una persona molt forta, físicament, hòstia, allà estava venuda completament. I clar, quan vaig pujar a l'habitació, hi havia l'Ester allà amb el riuet, hòstia, això va ser... El tenia aquí la panxeta, o sigui, ella tenia, com s'havia remengat la samarreta, i estava fent pell amb pell a l'estómac. I diu: "Ho he fet aquí perquè no hi hagués cap confusió". I jo, que maca, no? Em va semblar tan meravellós. Em recordo treure-ho tot i posar-me a la pell, no? I estava com: "No, és que aquest nen ha d'estar amb mi, no? És el meu fill, no?" Recordo quasi més el moment de veure'l allà a la panxeta amb la doula, me'n recordo més que tornar-lo a agafar. O sigui, perquè em va com colpir la tasca que havia fet i veure'l allà també ben posadet i dir: "Oh, que bé, ha estat aquí". Llavors me'l vaig posar i de seguida es va agafar el pit i va ser com... No havia passat res, no? Va ser com si... Evidentment havien passat 3 o 4 hores, però per mi va ser: "Vale, no ha passat res, estem bé. Estem bé". I aquest "estem bé" per mi era molt gros. La doula m'ho explica, que quan vaig marxar, clar, ella tot el part, clar, i pensa que ella portava també moltes hores amb mi, no? Moltes hores amb mi, al part, mantres, llumeta, tot tranquil. Tranquil, però ella concentrada, evidentment, perquè ella no estava en el trance, era jo, no? Ella feia de persona aterrada. Però de cop tothom marxa i es va quedar ella amb un bebè i va veure tota la sang que hi havia en el terra i tot com estava, i va dir: "Hòstia, no? Que fort". Al matí, doncs llavors van venir a veure'm, les ginecòlogues. Va ser una mica desagradable, perquè les ginecòlogues em van com enxufar les culpes de lo que havia passat a mi. Perquè era gran, que dius: "Escolta'm, doncs tu ja saps que jo sóc una mare gran, doncs tu has de tenir la previsió, no jo". I que no havia volgut posar-me la via, perquè jo, tu pots triar si vols portar la via posada o no. I al final, com a tercera raó, van dir: "Bueno, s'ha subestimat l'hemorràgia". Dic: "Ah, bueno". Però jo, com estava tan contenta, van dir, "Bueno, sí, t'hem salvat la vida". I jo els vaig dir: "Pues moltes gràcies". Jo mentalment he tingut un part tan bonic, i com que m'havia salvat, no vaig donar gens importància a tot això, no? Si tornés a parir, tornaria a parir exactament igual. Per mi va ser meravellós, ja et dic. I només que vaig tenir aquesta mala sort al final. Tothom hauria de saber que hi ha una manera d'acompanyar-te respectuosa i que et pot ajudar que aquest procés sigui un procés molt bonic, encara que és dolorós. Jo que dic bonic no vol dir que no sigui dolorós.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

m'heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no m'he

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

tants apunts i com els demanis i si som a punts i la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicenç San Clemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és 8ª a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot, el Marroc han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme, titánico que han hecho, no va a servir servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatòria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales, de alguna manera, de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de explotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almarat, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Escó i Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Escó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almarat han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almarat també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
7: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes, xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almarat, a Extremadura, i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'esquerres s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta, que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
11: Per la banda del socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir, i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
12: Però esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
13: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. Quatre d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
14: We would say to retailers, do not put...
7: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ahir a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials, rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
15: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
16: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen. On dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres al poliesportiu ens expliquen del costat en aquest barri de Pereira on ens trobem.
17: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque, pues salimos del bloque y cuando salimos por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente y el bloque literalmente pues desplomó todo por completo.
18: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
19: No, nadie, solamente yo entré.
18: ¿Y qué vio?
19: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
18: No quedó nada, ¿no?
19: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso, y eso porque estaba en la entrada.
16: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata, i en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei i també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com a objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara, toca mirar el cel.
1: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
20: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roque, president de SAGE i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
22: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
21: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
23: Igual que ells, perquè és una situació que es podia evitar. De fet, temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto l'alcalde encara no s'hagi solucionat.
21: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
21: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
24: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Gràcies a aquestes inversions, aquests regadius moderns.
21: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a 2:15. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Mansa Pujol.
2: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. L'erupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
3: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona de com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
2: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
4: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
2: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I al Plana Cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent San Clemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. San Clemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
5: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta, negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gósol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
6: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
25: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
6: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins 2:15.
1: Esports.
0: Amb Oriol Corral.
8: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del club blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
9: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar a míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
8: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić, el central de 27 anys i internacional amb Eslovènia. Ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
10: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
8: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada a la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nula. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
11: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
8: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
12: La verdad que contenta. Esta semana se había estado entrenando bastante mejor. Y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal. Y no sé, me voy bien. Contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
8: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanques.
0: Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2/4 davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Gil Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almarat, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
1: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almarat han de servir per aquí.
6: Ara hi ha una crisi energètica brutal en totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almarat també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
8: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
9: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir.

0: concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Trescat Info l'alcalde d'Olors, Gil Salvans.
1: La millor mesura de fons seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'un propi pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són als seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
2: Trescat Info.
0: Cinc minuts i arribarem a tres quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
3: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
2: Trescat Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
4: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
5: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap.

0: App que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
1: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
2: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
3: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
4: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte a ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars localment forts a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: No deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
5: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
6: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el del 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida ciutat.
5: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Buigas des de Tarragona.
7: Manel Nadal, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
8: evidentment no ha funcionat tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
7: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. La secretària de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
8: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
7: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
0: D'altra banda, dos dies després d'aquesta eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu. I el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
9: Sense símptomes, en bon estat general, i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
0: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat també és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la plec s'integra al Kulturfestivalen, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid, però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls, la Clàudia Roses.
1: Som Ruralitats està formada per 5

0: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord al 46%. Les dades es publica el grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
1: Recordo que els primers cartells, jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que no et vegin un canvi, que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
0: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
0: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
3: I ara toca parlar...
4: Esports.
3: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Đerkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins al final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'Europeu de Natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
8: Bueno, pues la verdad que súper contento, porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga. Así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Hug disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils. A les sèries 4x200 lliure mixt estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres, s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanques.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicenç Sancremente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa dues setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatòria explícita del 15 de agost sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de explotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Escó i Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Escó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
7: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes, xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz, Extremadura, i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'esquerres s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta, que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
11: Per la banda del socialista del govern, cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
12: Però esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Masseguer.
13: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, aturat, el tenim perimetrat amb mànegues, ja el que ens queda és rematar-lo fins a donar lo extensió.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barhan, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
14: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ahir a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials, rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
15: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
16: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos, tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres, al poliesportiu ens expliquen del costat, en aquest barri de Pereira on ens trobem.
17: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque, pues salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque se descayó la fachada de, del apartamento y el pues, bloque literalmente,
18: ropa, cualquier cosa,
17: y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
19: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
20: No, nadie, solamente yo entré.
19: ¿Y qué vio?
20: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
19: No quedó nada, ¿no?
20: Pues quedó nada. Lo único que rescaté es eso porque estaba en la entrada.
16: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.

0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei, també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com a objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara, toca mirar el cel.
1: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
2: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roque, president de SAGE i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
4: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
3: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
5: Igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat. De fet, temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto l'alcalde encara no s'hagi solucionat.
3: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
3: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
6: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
3: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a dos quarts. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sebastián Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
7: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. L'erupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
8: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona de com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
7: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
9: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
7: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I al Plana Cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
10: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gòsol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
11: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
12: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
11: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
1: Esports.
0: Amb Oriol Corral.
13: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
14: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. se puede preguntar a Mister todo eso, que es absolutamente falsa, que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
13: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić, el central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
15: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
13: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
16: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
13: I al Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'Aptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
17: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
13: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Relat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, on van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giralrobert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
6: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almarat, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
1: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almarat han de servir per aquí.
6: Ara hi ha una crisi energètica brutal en totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almarat també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
8: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri del barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
9: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio y del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglà que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat afecta uns 1.000

0: alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els dels números 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són als seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre. 3CAT Info. 3CAT Info. 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
1: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació en totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
2: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
3: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
4: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia

0: que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
1: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
2: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
3: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
4: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte a ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars localment forts a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
5: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
6: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el del 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
5: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Buigas des de Tarragona.
7: Manel Nadal, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
8: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
7: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
8: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
7: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
0: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu. I el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
9: Sense símptomes, en bon estat general, i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
0: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'Aplec Internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat també és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kulturfestival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid, però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls, la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RAC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells, jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc sí que no et veien un canvi, que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar.
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunas noticias.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Đerkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'Europeu de Natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el novè millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Huck disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Calavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
8: 3CAT Info.
5: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres, s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicent San Clemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Derkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
4: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme, titánico que han hecho, no va a servir. servir de nada.
4: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
3: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución sea como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Escó i Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Escó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal en totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
7: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes, xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Suma rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun.
11: Per la banda del socialista del govern, dit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
12: Però esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
13: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. Quatre d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
7: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I al sud d'Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials, rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
14: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
15: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres al poliesportiu ens expliquen del costat en aquest barri de Pereira on ens trobem.
16: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque y cuando salimos por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
17: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
18: No, nadie, solamente yo entré.
17: ¿Y qué vio?
18: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
17: No quedó nada, ¿no?
18: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso y eso porque estaba en la entrada.
15: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de la Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata, i en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.

0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei i també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com a objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara, toca mirar el cel.
1: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
2: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roque, president de SAGE i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
4: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
3: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
5: Indignadíssim igual que ells perquè és una situació que es podia haver evitat. De fet, temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del port i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
3: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
3: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
6: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
3: Sense comptar aquestes noves obres que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a dos quarts. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules Déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Mansa Pujol.
7: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per Déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. L'erupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei, però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bort, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
8: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
7: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
9: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
7: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent San Clemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. San Clemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
10: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gòsol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·lant aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
11: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
12: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
11: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
1: Esports.
0: Amb Oriol Corral.
13: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
14: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él, se puede preguntar a Mister todo eso, que es absolutamente falsa, que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría.
13: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić, el central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
15: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
13: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nula. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
16: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
13: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'Aptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
17: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
13: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, es ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que s'han en càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar l'esmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
1: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
6: Ara hi ha una crisi energètica brutal en totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Masseguer.
8: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
9: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio y del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglà que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Teresca d'Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
10: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap, i mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum. Hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou, i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques

0: encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
2: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
1: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
3: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
4: New York's double jeopardy protections.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
5: No grievance, cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
6: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
7: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges.

0: que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
1: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
2: El temps.
1: Amb en Francesc Mauri.
3: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida, en Pere Joan Álvarez.
4: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
5: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
4: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
1: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica Ricard Buigas des de Tarragona.
6: Manel Nadal, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
7: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
6: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
7: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
6: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
1: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
8: Sense símptomes, en bon estat general, i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
1: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat també és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Cultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid, però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls, la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RAC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells, jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc sí que no et veien un canvi, que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar.
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunas noticias.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'Europeu de Natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el novè millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Huck disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
8: 3CAT Info.
5: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres, s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.